Persones. Caldrà respondre en directe. Estigueu atents a tota la gent que tingui els seus rasques, doncs, amb el telèfon, perquè us trucarem en viu i en directe. Si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat per endur-se aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa més de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit i també, doncs, amb Camaleon Travel i la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres, el qual finalitza el 20 de juliol. Amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia des de demà divendres a la zona per damunt de la via del tren i dilluns a la zona de la platja. Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. D'altra banda, i segons la FURA, es convoca una concentració a Cunit contra la brutícia i l'acumulació de deixalles. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta aquest dijous proper, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. I això està provocant molta brutícia a la via pública i a la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, com ja ha passat en d'altres pobles, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues, amb la concentració a la qual es farà, doncs, com dèiem, el pròxim dijous, dia 30 de juliol, a 6:15 de la tarda, al davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. Un ple municipal al qual serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. D'altra banda, tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada per al GPEC EDC amb el suport de la Fundació PINAE per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques dels ecosistemes fluvials mediterranis. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en 3 parcel·les experimentals amb dons de la nostra comarca. L'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de la canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, del qual explicaven fonts del GPEC. Segons la FURA, un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana. Ho fan tallant-ne les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que en debilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc de ribera i afavoreixen, doncs, la presència d'espècies autòctones com el saúc, l'esbarzer o la vinca. Alguns dels rucs han estat equipats amb dispositius GPS que han permès registrar els seus moviments i patrons d'utilització de l'espai, una informació que ha ajudat a determinar quines zones són més utilitzades, la intensitat de pastura i la relació entre el comportament dels animals i el control de la vegetació. Paral·lelament, el projecte ha comptat amb un seguiment veterinari continuat per garantir el benestar dels animals, confirmant que no s'ha detectat cap còlic ni cap alteració intestinal associada al consum de canya en els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida d'una segona fase amb un enfocament més científic. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres considerades

del Patrimoni Cultural. La iniciativa, impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol, es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar, doncs, les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament, de moment, sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ens supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, quan es va anunciar el projecte des de Ràdio Taxi i Elite Taxi, el que van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixin la llei i atenent diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde Kenneth Martínez ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. Però encara tenim més titulars. Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures, habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori del 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinitzadora del Foix, l'habitatge públic de Sant Pere de Ribes i Vilanova de Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest passat dimarts les inversions previstes pel seu departament a la vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros, el que, segons ha remarcat aquesta xifra, representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya Central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, amb 16,2 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13,13 milions, polítiques d'habitatge amb 9,2 milions i ports i transport marítim amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26,6 milions d'euros a l'Anoia, 17,4 milions a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,72 milions al Baix Penedès, els quals afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, 2,32 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell amb 1,4 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riudebitlles amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern ha estat fent un esforç permanent per actualitzar el país i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixen a reduir el trànsit del pas de els nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat.
La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant, doncs, les inversions més potents mai fetes abans en democràcia.

0: projecte per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, el pressupost inclou una de les actuacions més esperades al territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, que desenvoluparà Aigua Ter Llobregat amb una inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milió d'euros a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Masquefa. I també tindrem habitatge públic a Sant Pere de Ribes i a Vilanova, amb el dragatge del port de Vilanova. Els comptes de la Generalitat preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superior als darrers pressupostos aprovats, els de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% el seu pressupost d'inversions, que arriba als 1.440 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any, i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis com a una nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 del seu negoci i cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió i de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,6, les grans empreses amb un 7,5 i les de la mida mitjana amb un 7,5. Segons el pànel, el 48% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que en un altre 48% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis. Un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27% confia en una evolució favorable. Només un 6% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84% de les empreses espera conservar la plantilla actual i un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% contempla una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27% considera que l'afectació és lleu i un 21% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata, de la venda directa en enoturisme, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i del Vi, i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 cellers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita als cellers té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins a la nostra vegueria. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i dels escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. I és que tornen les nits vora el mar amb tributo a los mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació va començar el passat dia 3 de juliol i segueix aquest 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de Turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle, continua amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim una sortida patrimonial, l'Avenc de Sant Antoni, que tindrà lloc, aquest proper dia 18 de juliol a 6:45 del vespre, al punt de trobada el qual es realitzarà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web, el que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim una altra sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc el proper 25 de juliol a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia també al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. Marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on a Llorenç del Penedès ha acollit una nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca s'han reunit per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destaca la presentació del local RED, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat del territori. Aquest espai de treball i coordinació permet compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral, on el programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril. D'aquest any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé al 977-157-167, 977-157-167. I tenim cinema a la fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets de LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Tindrà lloc el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. Pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, el que no és recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral Site LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també la passada setmana el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes, que se celebrarà la setmana vinent, aquesta setmana vaja, al municipi, el que també s'han abordat els principals temes que es tracta durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on tres naus rosat de Dominio, Gran Or i Millor Escumós rosat són els premis binaris d'aquest 2026. El cava de Cellers Domenys obté el màxim reconeixement del certamen català de referència i consolida la trajectòria d'excel·lència de la marca Dominio. I Joaquim Tosses deixa la presidència de l'AICAVA després de 4 anys al capdavant de l'associació. El president sortint destaca el paper de la denominació d'origen cava com a eina clau per al futur de la viticultura i l'elaboració vitivinícola a Catalunya. A més, produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56. Vilafranca acull la 14a taula del cava, on el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Alimentació presenta l'estudi de costos de producció del raïm vi i vi base de cava d'enguany. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, com bé us comentàvem, us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió amb cel terrós. Sí que en domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda. Però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable. Amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui en una nit tòrrida, mentre que la màxima avui es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb cops més destacables al migdia, fent que a la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda amb alguna breu àrea de maró i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuarem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuarem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble de gregal a primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.
3: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
3: Escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
4: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
5: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
6: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
5: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
7: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a 12:00 PM a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM a Ràdio Cunit.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
8: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas. Carregat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades amb els clàssics dels 90s.
0: El podràs escoltar tots els diumenges a 11:00 AM.
8: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
9: Divisa. Divisa.
8: Jordi Casas House.
10: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8:00 AM a 10 no pots perdre Spice Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80, 90, 2000. Per això sí, tot remesclat, com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana, Spice Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit, on si no. Ràdio Cunit, Spice Energy.
11: Coplejant.
12: Som a tot el país.
11: Coplejant.cat.
12: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
11: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de 7:00 AM i en repetició, els dissabtes a 9:00 AM.
12: I a la teva ràdio.
13: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al vostre magazín matinal estiuenc, El Ventilador, que com sempre va bé per fer marxar la calor. I és que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. I no només a tota la nostra audiència, sinó també a tots els cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ve a disfrutar de les nostres platges, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí, al Ventilador.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur chat o també missatge privat.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, como siempre, al cual desde aquí saludemos a toda la gente que fa posible aquest programa, a todos los patrocinadores, también doncs, com no, els comerços, a la FEC, también, recordeu, avui sorteig, a 2:15 de la nit, y también, doncs, com no, a toda la gente que fa posible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, també, doncs, tenim el que seria, doncs, la 11, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, al temps, en Josep Miró, a l'estat de les platges també, en Josep Miró, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar amb el nostre sumari de continguts d'avui dijous, ja 16 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda. Com sempre, des d'aquí, El Ventilador, a Ràdio Cunit. Sumari. I com no, doncs, com sempre, farem, doncs, començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. I informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posterior a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjana demà està bé com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de Vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. El temps, eh? A més, també connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. També, doncs, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 16 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides, i com no, també tindrem l'agenda d'actes del nostre municipi, el que seria també, doncs, consells per passar a l'estiu en bones condicions, amb Israel Rius i també doncs, en Juanjo Junquera. A més, també, com no, avui és dia del Mercadillo Municipal al nostre poble. Intentarem connectar amb Agustina Lamordala, que, com sempre, ens explica tot el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i, com no, doncs, també diversos consells que, com sempre, ens ofereix des del mateix Mercadillo Municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir dels quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vilamercat, Reina, clar que sí, que encara belluga! Tomàs Belluga, Agustina La Morda. A més, també, com no, tindrem altres seccions, com per exemple aprendre a parlar anglès, per atendre millor els turistes que vinen al nostre municipi, Com sempre, OK Radio, amb Gea Palau. Seguirem, doncs, també repassant les històries dels mundials de futbol en el marc d'aquest mundial de futbol que estem disfrutant de Canadà, Estats Units, Mèxic 2026. I, a més, doncs, també amb altres seccions que ens arribaran, com per exemple la de cuina, amb Karen Illes, doncs, també tindrem altres seccions barrejades amb la millor selecció musical. I com no, també el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres farem l'encàrrec que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'endràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com doncs, promocionant el producte Quilòmetre Zero. Recordem que demà no hi ha sorteig, però que la setmana que ve sí. Per tant, juntarem les dues setmanes, ja que aquesta ha sigut curteta i amb la ressaca de la Festa Major, déu-n'hi-do. Però no us perdeu el mega sorteig d'avui, Avui, atenció, a partir de les 9 de la nit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji, sortejarem un creuer per dues persones, gentilesa de la CEC, Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Camaleon Travel, amb el suport de Ràdio Cunit i de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu el sorteig aquí a Ràdio Cunit avui a les 9 de la nit. Aquest fantàstic creuer per dues persones. També, doncs, com no, la setmana que ve, la Casa de l'Oro ens oferirà un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cano, veta, guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Viemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, al seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a la primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I el Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rit, número 1, del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe, al ladito de la diligència. Sí, la diligència que ens oferirà dos vermuts a la plaça de Sant Cristòfol de Cunit. A més, també tenim la Passaderia Cunit, que ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Empar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, del mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit ens ofereix també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions que trobaràs aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Camiseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol també ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. També la Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutrillo número 4. I el local social al castell també ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5. I la Pizzeria Arenat també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La Cafeteria Panaderia Núria, al carrer Víctor Català 4 de Comarruga, un esmorzar per dues persones. I al mateix local, al costat, tenim la Penya Bètica de Comarruga, amb aquest sopar per dues persones. La Pizzeria La Góndola de Cubelles, també al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles, ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, també un lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou, una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. I el Recodols, una beguda de refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, Cantura, l'Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però que amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a designar-nos totes les notícies que fan referència als diversos rotatius d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. I començarem, doncs, per al diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. 5 metres de mur des del Serrallo a la Llarga. A Tarragona, Adif preveu construir pantalles que resseguiran tot el litoral per rebaixar el soroll de tren. En fotografia de portada, che, no vamos en la final. Argentina serà aquest diumenge el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial. Observem, doncs, a Messi abraçant-se amb els seus companys. També a Tarragona, Feijó designa aquest dissabte Martorell com a alcaldable del Partit Popular. La portaveu repetirà com a candidata. Pel que fa a demografia, a l'Ebre guanyà gairebé 3.000 nous residents el 2025. I a Vandellós es projecta un centre d'energies renovables. També fa referència a aquesta 29a edició de la Festa del Renaixement. I a Tortosa, doncs, del 16 al 19 de juliol. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada sobre la crisi de l'habitatge. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Segons Pimec, la meitat dels negocis encastats renuncien a augmentar el seu volum pel problema residencial. A més, el Consell de Treball de Catalunya adverteix que la crisi immobiliària llastra el benestar i crea desigualtat. En fotografia de portada, Messi porta Argentina a la final. La vigent campiona serà la rival d'Espanya diumenge després de que Messi obrís ahir un nou miracle futbolístic, amb Anglaterra guanyant 1-0, gol del blaugrana Gordon. El 10 es va carregar l'equip a l'esquena i va, doncs, assistir a Enzo i a Lautaro per aportar el resultat final de 1-2, Argentina a la final. D'altra banda, gairebé 2.000 euros, doncs, són la diferència de sous en funció del grau universitari que s'ha cursat. I pel que fa a Gibraltar, retiren la tanca i Sánchez celebra l'acord històric. El nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran també fins a 9.000 persones. I també tenim avui suplement comarques gironines amb les recomanacions de músics clàssics al Baix Empordà. També ens recorda Pavarotti el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb una biblioteca, doncs, en una sala d'una paret en fons vermell, el que tenim el següent titular. Terra de llibres. Catalunya, i molt singularment Barcelona, concentren un sòlid sector editorial que és referència a escala estatal i també a Hispanoamèrica. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón, l'Iran, terra de patiment. Els Estats Units tornen a bombardejar un país que viu sota una calor extrema, una llarga sequera i la repressió interna. També tenim crònica de Telma Castro, abans que arribés el rei. I crònica de David Portabella, Gibraltar derroca el mur. Pel que fa a l'esportiu, l'Argentina de Messi lluitarà contra Espanya per repetir títol. Dues assistències del crack en la recta final frustren Anglaterra amb un resultat final de 1-2. Però encara tenim més titulars, més articles signats, com per exemple de Pere Bosch, titulat Un pacte, moltes valoracions. Rosa Maria Bravo, refugis que tanquen. Dian Riba, el símptoma Bielsa. Teresa Márquez, en Rajoy i torna. Anna Serrano, desesperació. Carme Vinyoles, parlem de cops d'estat. I Jordi Mayoral, qui escriurà el nostre futur digital? A la capçalera tenim entrevista a Albert Jané, primer premi d'honor de les lletres catalanes, el que declara: el diari Avui continua sent el meu contacte amb el món. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem al Masnou. La piscina municipal es reobre. Tenim entrevistes a l'alcalde Jaume Oliveres i al cap de l'oposició, Sergi Amat. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, és el torn de La Vanguardia, el que enceta portada amb les conseqüències del procés. El Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei, però les ordres d'arresta sobre Puigdemont i altres líders es mantindran, doncs, fins que es resolgui el Tribunal Constitucional. En fotografia de portada, cau l'últim mur de l'Europa continental. Pedro Sánchez va emplear ahir el recurs de caiguda del mur al referir-se al desmuntatge de la reixa que separava Gibraltar del territori espanyol, en virtut de l'acord arribat amb el Regne Unit que permetrà al penyó de Gibraltar mantenir-se dins de la Unió Europea i, per tant, subjecte a Schengen. Doncs només uns metres separen una de les zones més riques d'Europa d'una altra molt deprimida. D'altra banda, les pràctiques ja són la principal porta d'entrada a un primer treball. Un macroestudi revela que els joves troben treball més ràpidament. I a Montjuïc, el nou Sant Jordi Club tindrà millor acústica i més capacitat. A Dakota del Sud, a l'esquelet d'un tiranosaurus es ven per 50 milions. I a la capçalera tenim a Leo Messi celebrant el seu gran triomf. L'Argentina de Messi, rival d'Espanya. Els d'Escaloni es fiquen a la final del Mundial després de remuntar a Anglaterra 1-2. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha de portar amb el següent titular. Primera gran remodelació després de la crisi del 2008. La Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals. El periòdico accedeix a l'informe de la reforma de la banca que prepara Brussel·les, que pretén simplificar el marc regulador. En fotografia de portada tenim a Leo Messi, que celebra el segon gol de l'Argentina, marcat per Lautaro Martínez al minut 91. L'Argentina, rival d'Espanya, després d'una remuntada èpica contra Anglaterra amb un resultat final de 1-2. A més, tenim nota de tall més alta. Les claus de l'èxit del doble grau de dret i relacions internacionals. I pel que fa en civisme, tenim a botellons i burilles que exposen Collserola en un greu risc d'incendis. Pel que fa a competitivitat, tenim a la Pimec, que alerta que la crisi de l'habitatge també castiga les empreses. I en fotografia de portada tenim el primer dia sense fronteres a Gibraltar. El Penyal viurà amb expectació la retirada simbòlica de la reixa en presència de Pedro Sánchez des del costat espanyol. I per últim, deixem el Periòdico de Catalunya i acabem amb El País. El que ens ha de portar precisament amb aquesta imatge que comentàvem, a l'últim mur de l'Europa continental ja és història. La reixa que separava Gibraltar de la línia de la Concepción i dificultava la vida dels ciutadans als dos costats de la frontera durant dècades fou derribat finalment ahir després de 5 anys de negociacions amb el Regne Unit. Avui aquest cau, l'últim mur de l'Europa continental, va dir el president del govern Pedro Sánchez durant l'acte de desmuntatge d'una de les reixes de les portes. La data i l'acord que beneficia a 15.000 treballadors transfronterers queden ja per la història. D'altra banda, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia. El Tribunal Judicial de la Unió Europea es pronuncia avui sobre els dubtes dels tribunals espanyols a prop de les mesures de gràcia. El suport a la norma, doncs, aplanaria el camí per al retorn de Puigdemont a Espanya. I pel que fa al Mundial 2026, tenim una èpica argentina que desafia Espanya. A l'equip de Messi remonta davant Anglaterra en un altre partit resolt al final amb un 1-2. En fotografia de portada tenim a Messi abraçant a Lautaro en el segon gol d'Argentina. Luis de la Fuente, més d'una dècada per construir una selecció de luxe, i Rodri Hernández, a l'hereu de Busquets, al comandament de la Roja. Però encara tenim més titulars. de l'Espriel la posa en escac el procés de pau a Colòmbia. Pel que fa a tribunals, Begoña Gómez entrega al jutge Peinado els bitllets del seu viatge a Londres. I pel que fa a Iglesia, a l'Església, els dominics, doncs, encobriran el monjo acusat de robar a religiosos. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'Àmbit General, edicions d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
0: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
1: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
5: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze de Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galeano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
6: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació, i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
5: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora, que podria fer canviar la situació.
1: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Nanà, en la avenida San Joan de Déu número 21. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La Marina
0: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
0: Aquestes vacances viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí ens han facilitat la informació que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà, a l'atur de Querol, es manté un servei alternatiu per carretera des de la Barcelona Fabra i Puig i Puigcerdà, a l'atur de Querol, al qual doncs, també s'han modificat els horaris. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalies Girona, RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. I a més també a la R14, el tren de Tarragona, Lleida, Pirineus, a circular amb una demora de més de 40 minuts per una incidència operativa. També a la R13, el tren de Lleida, Pirineus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una altra incidència provocada per robatori de coure. A més, també tenim circulació amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana a causa d'una incidència per robatori també de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A la R14, aquesta incidència també afecta a la mateixa línia. I a la R11, el tren de Barcelona-Sants a Portbou circula amb una demora d'una hora a causa d'una incidència per causes operatives. A la R16, també la circulació del tren de Barcelona-Estació de França a Tortosa circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència també per causes operatives. Un altre dia complicat a Rodalies i Regionals de la Renfe. Ja sabeu que per més informació podeu contactar a rodalies.gencat.cat. rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió, amb cel terrós, sí que en domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda, però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable, amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui amb una nit tòrrida, mentre que la màxima avui doncs, es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb cops més destacables al migdia, fent que a la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda amb alguna breu àrea de maró i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble de gregal a primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a que seria la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent, amb molta calor. Jo ja et dic, és la meva frase, amb molta calor.
0: Bueno, doncs per això tenim el ventilador, com sempre, i a més a refrescar-nos amb aquestes propostes musicals que sempre ens ofereixes. Avui, de quin es tracta?
1: Avui és el tema que va escriure George Harrison tal dia com avui, per als Beatles,
0: sí,
1: que és el He Comes the Sun.
0: Ui, mític tema musical també. Doncs bueno, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si de vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?

0: I ara sí, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE, amb el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí de casa.
0: I comencem, atenció, pel triplex de la ONCE, on el número premiat ha estat el 614, 614.
1: Entrenada, se me vino el mundo en...
0: El sorteig mitjà de la ONCE, el número premiat és el 28 de febrer de... Bueno, la data premiada és el 28 de febrer de 1961 amb el 5 de trèvols. I anem per la Super ONCE. Els números premiats són... L'1, 5, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 37, 48, 50, 54, 63, 64, 72, 77, 83 i 85. La dupla de la ONCE, el número premiat és el 12. I el cupó diari, el 54.312. 5, 4, 3, 1, 2, de la sèrie 35. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Mantenim aquesta situació de marejol a la mar, mar una miqueta moguda, amb onades que al matí estaran entre els 25-30 centímetres, mentre que a la tarda poden augmentar una mica

a voltant d'entre 40 i 50 centímetres, mentrent que la situació marítima doncs estigui una miqueta moguda, amb vents del nord-est al matí de força 2-3 i de xaloc de força 3-4 a la tarda. Això farà que a partir de migdia sovintegin les banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí, número 10, de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Sa Font Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Efemèrides.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 16 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1233 a Borriana, a la Plana Baixa, on Jaume I el Conqueridor conquereix la vila i és el primer pas per conquerir València. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1713 a Torredembarra, amb el combat mateix de Torredembarra en el marc de la Guerra dels Catalans, en què el general català Rafael Nebot mirà de frenar l'avanç de les tropes borbòniques. I ja el 1845 a Valls hi esdevé un avalot contra les Quintes. També tal dia com avui, de l'any 1918, a Valls, obre la primera biblioteca de la xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. I el 1955 a Barcelona s'inauguren els segons Jocs Mediterranis, que se celebrarien del 16 al 25 de juliol. I arribem a l'any màgic, el 1969, amb Cap Canyaveral, la Florida. L'Apolo 11 s'enlaira amb els astronautes Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins. La missió té per objectiu arribar a la Lluna. I tal dia com avui, de l'any 1978, es crea el Partit dels Socialistes de Catalunya per la unificació de tres partits. El Partit del Socialista de Catalunya a Congrés, el Partit Socialista de Catalunya a Reagrupament i la Federació Socialista de Catalunya, PSOE. I amb aquestes que arribem ja... El 1994, en el planeta Júpiter és colpejat per fragments del cometa Schumacher-Levy-9. També el 1990, a Kiev, la Rada Suprema proclama la sobirania estatal d'Ucraïna amb la separació oficial de la URSS. I ja al segle XXI, el 2004, a l'Alguer, a Sardenya, la consellera d'Educació de la Generalitat, Marta Cid, i el batlle de la ciutat, Marco Tede, signen un conveni de col·laboració per promoure l'ús del català en l'àmbit educatiu, creant La Costura, la primera escola d'immersió lingüística en català de l'Alguer. A més, el mateix any, a Kumbh Konam, a Tamil Nadu, Índia, incendi d'una escola amb el sostre de palla i causa gairebé un centenar de morts. I acabem el 2007, a la prefectura de Niigata, Honshu, a Japó, amb un terratrèmol a Chetsui-Oki, de magnitud 6,8 a l'escala de Richter. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 16 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I ara és el moment de rebre a Felip Caudet, el nostre fisioterapeuta i acupuntor. Felip, bon dia.
1: Bon dia, Israel, què tal?
0: Com estem?
1: Bé, aquí refrescant-me una miqueta.
0: Doncs això és...
1: Com l'estiu és.
0: Això està molt bé, eh? Com s'ha de fer a l'estiu? Desconnectant una miqueta. Felip, com sempre, ens portes un remei casolà.
1: Sí.
0: Avui de què parlarem?
1: Avui, Israel, et porto un remei molt senzill, que la gent que ens escolta podran fer a casa seva, amb quatre coses que tinguin a la nevera i a la cuina, i que bàsicament és un servei que... Bueno, és un remei que no és exclusiu de l'estiu, sinó que és per tot l'any.
0: Ah,
1: molt bé. I és una crema hidratant per les mans.
0: Crema hidratant per les mans. Doncs molt bé, perquè cada cop més, suposo que molta gent doncs, pateix, no?
1: Sí.
0: La sequedat a les mans, suposo que també per, depèn de quina feina faci cadascú, no? Els treballs...
1: Bàsicament ho podríem fer, els podem fer les mans, però bàsicament pot ser per tot el cos.
0: Molt bé.
1: L'únic lloc on... podríem mirar-s'hi una miqueta més, és a la cara, de Vidal. Però vaja, que també serviria per la cara, eh?
0: Molt bé.
1: I la gent que ens escolta ho vol, em posar.
0: I com funciona això, Felip?
1: I a veure, és molt senzill.
0: Què tenim que fer?
1: A veure, que, gent, que s'ho apuntin a la gent que ens escolta. Necessitarem, principalment, una patata. Ja saps que jo soc un amic de la patata.
0: Molt amic de la patata, eh?
1: Sí,
0: pràcticament
1: patata...
0: tots els remeis tenen com a ingredient principal la patata.
1: És miraculós, la patata, eh? Doncs una patata bullida, sense pell. Sense pell.
0: Sí.
1: No cal que estigui ni calenta ni freda, tant fa.
0: Molt bé.
1: Una patata.
0: Sí.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos cullerades de mel, molt bé.
1: Sí. Dos cullerades d'oli i dos cullerades de llet.
0: I dos de llet, molt bé.
1: Sí, això, cullerades poden ser tant de cafè com superes en funció de la quantitat que fem,
0: Molt bé.
1: Problema. Llavors hem de fer una pasta amb tot això.
0: Una pasta.
1: D'acord?
0: Ho mesclem bé.
1: Sí, ho hem barrejat, la patata bàsicament és la base, té una consistència.
0: Sí.
1: Llavors l'aplicarem a la zona que volem hidratar.
0: Per exemple, les mans serien?
1: Sí, són les mans, doncs la posem per totes les mans, i l'ideal seria deixar-la aproximadament uns 5 minuts damunt de la nostra pell.
0: Davant.
1: Sí. Després doncs se l'aixuguem i ja està. I millor que no ens rentem les mans, saps? Simplement l'aixuguem.
0: Molt bé.
1: I així encara tindrem més sensació d'hidratant.
0: Llavors la sensació suposo que és de suavitat, no?
1: Sí, us quedaran unes mans doncs molt suaus, molt suaus.
0: Això ho podem fer una vegada, dues al dia?
1: Sí, bueno, això no... Si és que hi ha un problema real de sequetat a les mans, una cosa és un fet esporàdic, no? Que doncs, no tenim en cap sense crema aquella que fem servir normalment i volem fer aquest remei. I una altra cosa és aquesta gent que pateix constantment de sequetat. Llavors aquesta gent que pateix de sequetat, com a mínim hauria de fer uns 4 o 5 cops per setmana.
0: 4 o 5 cops.
1: Això vol dir un cop al dia, o cada dos dies.
0: Sí.
1: I deixar-ho reposar, això, uns 5 minutets damunt de la pell.
0: Molt bé. Fem un repàs ràpid per a gent que no ha pogut anotar-ho bé.
1: Sí. Te repeteixo. Necessitem una patata.
0: Patata.
1: Bullida.
0: Bullida.
1: Dos cullerades de mel.
0: Dos de mel.
1: Dos d'oli.
0: Dos d'oli.
1: Oli d'oliva. I dos de llet.
0: I dos de llet.
1: Sí, tot això ho barregem.
0: Tot això barrejat.
1: I ho apliquem damunt de la zona uns 5 minutets.
0: Ho
1: deixem reposar i després ho aixuguem.
0: Molt bé. Comento el mateix, però veritat és que són remeis que funcionen i, a més, que els podem fer amb productes doncs, que tenim habitualment a la nostra casa.
1: Correcte. Sembla, Israel, el que intentarem és que la gent que ens escolta pugui fer-ho a casa, amb les coses que té per casa.
0: Molt bé. Amb productes d'aquests que habitualment podem trobar a la nostra cuina.
1: Sí, en una cuina, al quarto de bany, és a dir, coses assequibles.
0: Molt bé. Per exemple, avui, com comencem?
1: Doncs avui, si et sembla, et porto un remei una mica per aquesta gent que quan va a la platja es crema. Ara suposo que estem unes alçades de l'estiu que ja haurien d'estar... Hi ha una mica més morenets, però si hi ha algú que encara no se'n recorda que s'ha de posar ben protegit amb la crema, doncs portem una solució així per calmar una mica.
0: Molt bé, són per aquells dies que potser arribem a casa, ens hem passat d'estona a la platja, potser ens hem dormit, fins i tot. Llavors tenim, per exemple, la pell que ens crema, no? Aquell foc intern.
1: Sí. Llavors porto tres remeis molt senzills. Un de molt tradicional, que potser la gent que ens escolta ja l'ha fet algun cop, que són retalls de cotó,
0: Traps
1: que tinguem a casa, molls amb vinagre.
0: Amb vinagre.
1: Aquesta és una opció.
0: Molt bé.
1: Una opció encara per gent que sigui tota l'esquena,
0: doncs
1: es pot posar una samarreta de cotó i xupar-la tota.
0: Impregnada, no?, de vinagre.
1: Sí.
0: Això sí que jo ho havia fet alguna vegada de petit, Felip?
1: Aquesta fa una mica d'olor, forta.
0: Això sí, fa olor forta, que a mi no m'agrada molt l'olor de vinagre, em mareja. però la veritat és que sí que funciona, això,
1: I a més, es potenciarà més encara si es posem davant d'un ventilador.
0: Ah, molt bé. Molt bé, per refrescar més, no?
2: Per refrescar més.
0: Uh-huh. Aquesta seria una solució.
2: Això és una opció.
0: La primera. La segona.
2: Després una d'interessant i poc coneguda, que és la patata. La patata crua.
0: La patata crua?
2: Sí. Una patata qualsevol, crua. Doncs la ratllarem ben ratllada amb el ratllador.
0: Sí.
2: I la posarem per tota la zona que tenim... que tenim irritada pel sol.
0: Ah, molt bé.
2: La patata és molt refrescant. I
0: amb pell, no? Vull dir, tot això ho faríem...
2: Sí, amb pell i tot. L'important és que la patata estigui crua. Si la tenim a la nevera, doncs encara serà més agradable.
0: Clar, vol dir que la sensació serà més fresqueta, no, la patata?
2: Sí, però tant farà això, insisteixo. La gràcia està amb la patata, que també és una substància antiinflamatòria.
0: Ah, molt bé. Doncs recordem, el vinagre, la patata crua talladeta, no?
2: Ratllada.
0: Ratllada.
2: Correcte, molt
0: bé. I la que l'esparcim per sobre la zona...
2: La deixem aproximadament uns... 10 minutets i veure que se'ns calmarà.
0: 10 minuts, molt bé. I el tercer?
2: L'últim ja és més aviat per aquesta gent si s'han cremat una mica la cara.
0: Sí.
2: D'acord? Que la cara és una zona molt sensible.
0: Sí, potser més sensible, no? És el nas, no? Que sempre espera una miqueta el nas.
2: El nas, els pòmuls, i és perquè ressalta de la cara i llavors doncs, és més fàcil que el sol li toqui. Doncs per la cara us porto una cosa que calmarà força.
0: Sí.
2: Les que hem dit abans es poden fer servir, sí. La vinagre potser no, la patata sí, però en el cas de la cara, doncs, jo us recomano que fem servir un iogurt.
0: Un iogurt?
2: Un iogurt de la nevera, això sí, és important. Sí. I en les zones que estiguin més vermelles del sol, doncs podem fer el que podem fer són rodanxes de cogombre.
0: Ah, de cogombre?
2: De cogombre fresc, sí.
0: Molt bé. Amb el iogurt, no?
2: Sí, posarem les rodanxes a les zones més vermelles i la resta de cara amb iogurt, com si fos una mascareta facial.
0: Ah, i això alivia, no? Sí, treu aquest escalfor interna. El iogurt. Iogurt natural, de
2: sí,
0: fruites? O...
2: natural, tant fa, eh? No és imprescindible que sigui de sabors, ni res.
0: Així que el iogurt, imagina't, a part de portar bifidus i tot allò, també serveix per la pell, no?
2: Clar, pensa que el iogurt és un bon nutrient per la pell, eh?
0: Sí.
2: Llavors doncs ens servirà.
0: Doncs aquests serien els consells de Felip Caudet, una miqueta per aquests dies que, com podem comprovar, d'altes temperatures i que molta gent va a la platja i que sí, que també ens cremem, no?
2: I tant.
0: Això sí, l'important és que... portem una bona protecció.
2: Ens hem de protegir, per evitar arribar a aquests extrems,
0: per
2: però
0: això.
2: Vaja.
0: Felip Caudet, fisioterapeuta, amb aquests remeis que tothom pot fer amb els aliments que tenim a casa. Una abraçada. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Salta y viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
3: Dexter Ferruiz te caga.
8: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
9: De dia i de nit.
10: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643-581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit.
9: Loren manda en el salón con 90.
11: Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
1: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cunit.
2: Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
0: Buena, esa es buena, esa me gusta.
3: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
4: Nos acaba de escuchar la radio con Pepito. Nos acaba de escuchar la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien.
0: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
5: El santoral i aniversari.
6: I ràpidament anem a repassar, doncs, a la partida d'alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xato, xato, que sigueu. En moment per, com no, agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà ens faciliten el santoral i els aniversaris del famós ETC. Recordem també que és l'excusa perfecta per posar-nos en contacte amb les persones que més estimem, doncs, per fer-nos qualsevol sorpresa en viu i en directe i, com no, doncs, a més, donar-li numeret pel sorteig de premis de la setmana vinent, eh? I ara sí, és el moment, doncs, sense més preàmbuls, de repassar el nostre Sant Dural. Anem al gra. Avui és Santa Abundància, Sant Antíoc, Antògenes, Dominió, Edburga, Donato, Gubà, també Sant Hereri, Hilari, també Sant Pau, Lang, Reineldis, Sisenando, Tenó, Teodut, Teresa, Zang, Valentí, Vitalià i, sobretot, la Mare de Déu del Carme. Des d'aquí felicitem a totes les Carmes, Carmetes, Maiques i el que faci falta. I en especial també a la nostra Maica, la que avui també és el seu aniversari. Intentarem, doncs, ara sí, agafar el nostre telèfonotron i posar-nos en contacte amb ella en via en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. No sé si la trobarem treballant, si estarà, doncs, viatjant, fent tràmits o fent qualsevol cosa. Intentarem a veure si li podem fer aquesta sorpresa en via en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit quan ja ens separen uns 20 minuts per les 12 del migdia. Truquem a Maica García, mítica...
7: Bon dia!
6: Hola, bon dia! Maica!
7: Bon dia!
6: Moltes felicitats! Bon estàs en directe, en directe a Ràdio Cunit, al qual doncs felicitem a la gent pel seu sant, el seu aniversari, i avui és Santa Maria del Carme, eh?
7: Avui?
6: Hola?
7: El març del meu cumple!
6: I el teu aniversari també, que fa 50, es pot dir o no?
7: Sí, sí,
6: Déu
7: sí.
6: Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, això s'ha de celebrar por todo lo alto, eh?
7: Bueno, bueno, no tinc gaires ganes de mucho alto, però el dissabte sí que vull veure la verge que sortirà pel mar.
6: Sí.
7: I ara estic aquí saludant a la mama.
6: Ah, molt bé.
7: La fundadora d'esta mujer que tenemos aquí.
6: Ah, molt bé, Déu-n'hi-do, eh?
7: T'agraeixo molt la trucada, Jaume.
6: Clar que sí, home, de part de tota la gent també de Ràdio Cunit, de part de tota la gent de la passió, bueno, en fin, escolta'm, que és molt estimada aquí al nostre poble i que volem desitjar un feliç dia i per molts anys en vida nostra, eh?
7: Gràcies, guapo, t'estimo molt i records per totes les altres Carmes, records a totes les persones que em teniu present, que em saludeu i que m'estimeu pel poble.
6: Clar que sí.
7: I a los que no, també.
6: Per cert, han caigut regals avui o no?
7: Bueno, m'acabo d'aixecar ara fa poquet.
6: Sí.
7: I, bueno, aquí tinc a la mama.
6: Sí.
7: I el papa ja m'ha fet uns litros de gazpacho, que per mi això és sagrau.
6: Bueno, molt bé, eh? Escolta'm, doncs...
7: I, bueno, i un rosari que me regaló Yamile de la parròquia.
6: Sí.
7: I, bueno... Lo que més necessito és salut i feina.
6: Bueno, doncs, escolta'm, passa per la ràdio que hi ha més sorpreses, eh? Per cert, et volem fer un regal musical, també, a banda dels que hi ha preparats per aquí. Quina cançó vols que et posem?
7: Quina cançó? Ostres, mama, què demanem? El mestizo.
6: Oi, el mestizo, mític, també.
7: El mestizo, i si no, alguna que apoya la selecció espanyola. La potra salvaje.
6: Ah, la potra salvaje, bueno, ni una cosa ni una altra. La potra salvaje, va, la potra salvaje, que et posem per
7: gràcies,
6: tu també, per dedicar-te.
7: Gràcies per trucar-me, de veritat, t'estimo molt.
6: Home, crec que sí.
7: I recordo la passió, a la diligència, a la Rosita que neteja l'església, a la Lourdes, al mossèn, a tothom que m'esteu felicitant per WhatsApp.
6: Clar que sí, home. Mira, a més et donem numeret, et donem el 76, a veure si tens sort i t'emportes premi. Recordem que el sorteig no el farem demà, però sí el farem el divendres vinent. O sigui que et donem
7: vale,
6: numeret...
7: També apunta la Mabel Fontanelles i el Luis García, que són los patrocinadores d'esta que està aquí presente.
6: Mabel Fontanelles i també Luis García. Perfecte, doncs us apuntem i us endureu el número 76, el 77 i el 78. I ja tenim aquí aquest tema musical de la Pota Salvaje que ja comença a sonar i que dediquem i que per molts anys en vida nostra, Maica, molts petons i abraçades.
7: Gràcies, fill meu. Fins ara.
6: Que vagi bé. Fins ara.
7: Un besito.
6: Adéu-siau, bon dia.
7: Adéu, cariño. Adéu.

0: I seguim felicitant la gent que és el seu sant en el dia d'avui. Intentem connectar amb Carme García, perdó, Carme Díaz, del Centre Cívic, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en vídeo i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, eh? A veure, segon intent, a veure si podem doncs, fer-li aquesta sorpresa en vídeo i en directe, quan ja passa aproximadament, en separant 15 minuts, per les 12 de la migdia des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, a Ràdio Cunit. Hola. Vaja, deu estar ocupada. Doncs ho deixem córrer. Anem a per una altra. Vinga, doncs, anem a per una altra. Una altra Carme, que també doncs, volem felicitar. A veure si ens agafa el telèfon, també, doncs, perquè tenim un dia força ple. I, doncs, bueno, per extensió, també volem felicitar a tota la resta de Carmes, el que avui és el seu sant, eh? Sí, senyor, i ho farem també amb Mari Carme Marimon, a la que intentem, doncs, fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe.
1: Hola, bon dia.
0: Mari Carme Marimon, sisplau.
1: Sí, hola.
0: Avui és el teu sant! Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, al qual fem el santoral i felicitem, donem sorpreses a la gent a la que tingui quelcom a celebrant el dia d'avui i ens ha sortit que avui era la Mare de Déu del Carme i, escolta'm, hem de felicitar la nostra Carme també de la passió del casal. Escolta'm, estàs ficat a molts llocs, una persona molt estimada aquí al nostre poble i, doncs, volíem desitjar-te que passessis un feliç dia, Mari Carme?
1: Pues moltes gràcies, Jaume.
0: Què tal? Aquí hi ha molts regals o no?
1: Bueno, de moment les felicitacions a la, dels amics que tinc.
0: Sí, doncs mira, et volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ai.
0: D'algú que t'agradi?
1: Pues la de, l'Escolania amb el d'allò.
0: El Viroray?
1: Com se diu? Vale, aquesta mateixa, vinga.
0: La Escolania de Montserrat. Doncs anem a escoltar-lo. Sí. I a més et donarem numeret perquè entris en el sorteig de premis del divendres vinent, perquè aquest divendres no farem sorteig, però sí el vinent. T'endús el número 79, d'acord?
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Mari Carme Marimon, el número 79 pel sorteig de premis del divendres vinent. I ja està sonant el Virolai. Moltíssimes felicitats i per molts anys, d'acord, Carme? Petons i abraçades.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, ràpidament anem a connectar amb el nostre marc municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les dues de migdia, tot i que a partir de les quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, vine a marcar reina, crec que sí, que encara belluga. Com es belluga, Agustina Lamorda, què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, bona hora, i una bona hora quan sigui l'hora.
0: Què tal va el Mercadillo i les calors?
1: Mercado està que el de nene.
0: Sí, no? Va la redundància.
1: Quina calor, quina calor. Bueno, jo he baixat d'hora i he pujat d'hora, però bueno, havia ja molta gent comprant, sí. Havia de tot una mica, de veritat, era un mercat molt maco perquè havia molta gent i havia de tot, eh? Però bueno... ara sembla que hi ha una miqueta d'aire, que s'ha calmat una miqueta el calor aquest, però se veu que tancarien aviat, però bueno, ja està, ja he baixat, he comprat quatre coses, i molt maco, perquè estava molt ben posat i havia de tot una mica. Jo he comprat pues, melons, sandia, síndria, he comprat tomàquets, patates, cebes, de tot una mica.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do. Escolta, i amb tot això què farem per dinar?
1: Per dinar, sí. A veure com se diu. La carn liada.
0: No sí, canviada, sí.
1: Que és molt bona, la va fer ahir. Que avui l'he tallat a rodona, molt maca.
0: Rodanxa, sí, sí.
1: M'ha sortit molt bona. I després... he bullit patatones, aquesta tan petita, bullida, i després, quan està ben tubeta, les he posat a la carn. O sigui que m'han quedat boníssima.
0: Ah, molt bé. Déu-n'hi-do,
1: Sí, sí, sí, molt maca. I, bueno, dinarem això i gazpacho.
0: Sí.
1: Un got de gazpacho fresquet, tan liada d'aquesta, les patates... quatre cebetes, petitona, i després, pues, meló o síndria.
0: Va molt bé.
1: Sí, un dinar molt bo, no és cap, i és molt bo, i encara quedarà per demà.
0: Ah, mira, caram, Déu-n'hi-do,
1: demà demà passar, saps? Però sí, sí, he fet un bon tros de carn.
0: Perfecte. I el consell del dia, quin és el consell del dia d'avui?
1: Bueno, el consell del dia, que a veure qui té la culpa de los focs, que tenim molt de foc aquí en Tarragona.
0: Sí, hem de tenir prudència a l'hora d'anar, sobretot per evitar incendis,
1: Molt.
0: Hem de seguir els consells de protecció civil i dels ajuntaments.
1: Sí, senyor, perquè mira, aquestes persones que s'han mort, les cases, les persones... Bueno, és que ha sigut, jo no sé de qui és, no sé si se fa sol o hi ha persones que se cuiden de fer tot això... o són
0: coincidències. No, hem d'evitar tots els incendis. Agustina, sí. Què tal va anar la benedicció de vehicles? Vas estar-hi o no, a Sant Cristòfol?
1: Oi, molt maco, va ser molt maco, de veritat.
0: Sí, oi?
1: Va ser molt maco, moltes cotxes, passava de tot, va ser molt maco, molt maco.
0: Molt bé. I per acabar, quines cançons fem avui?
1: Pues mira, ja acabar... Una que sigui maca, no sé quina cançó, la Santa Fina, i una que sigui maca dedicada a la Verge del Carme. No sé quin, perquè la meva jove se diu Carme, sí. La modista nostra, la Carme, que està molt malalta també, molt malalta, molt pobreta. La Carme, saps què, no?
0: Bueno, aquí tenim la festa, tenim la Salve Marinera de la Verge del Carme. No sé si aquesta cançó pot anar bé. Mira, ja està sonant. A veure si en aquest tema doncs, ens acomiadem i a veure si tenim temps de posar la Santa Espina. Si no, ja ho posarem després, Bueno, doncs, Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i, si de vol, ens escoltem la setmana que ve, d'acord?
1: Vale, la setmana que ve, que vagi bé.
0: Aquí ve, doncs, la Salve Marinera de la Verge del Carme. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats a totes les Carmes. Petons i abraçades, Agustina. Adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
0: I a la Seu d'Esquerra, a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corredors més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa.
4: A cada fiu, salta i viu amb Ràdio Cunit. A cada fiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
6: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
7: 107.0
6: FM.
8: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
9: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
10: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
6: Dexter Perruy, tate.
11: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
12: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
13: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
14: Joyería Castillo.
15: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
14: Joyería Castillo.
15: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
14: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
15: ¿De qué?
14: De ser feliz.
16: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
17: Churrería Velo.
18: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
17: Velo.
18: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com...
17: Velo.
18: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
17: Velo.
18: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
17: Velo.
19: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. Pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás. Un italiano vero.
20: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casulana, especialistas en calçotades, denominació d'origen, IGP de baix. Con rècord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. Radio.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Història dels Mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i un debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Como brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo los prórrogos.

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958, que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes el cefao criminal que le hizo, que le cometió el jugador alemán a Puskas, que lo eliminó, y cuando Puskas volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, en registrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Què tal, com tenim el Tot Natura?
3: Bueno, ara ja acabant temporada, en aquestes calors, doncs tampoc convida gaire a anar a caminar, i en la situació d'una de calor i de riscos elevats d'incendis, s'ha d'anar una mica en compte. Hi ha diferents massissos, 7 concretament, que tenen l'accés regulat i prohibit al medi natural, als parcs naturals de Montserrat, així com molts altres, al Montsant, també cap a les Gavarres. O sigui, hi ha diferents restriccions i, per tant, doncs, aquesta vegada doncs, més val doncs, fer una miqueta més de descans, com acostumem a fer una mica en els estius. Dissabte passat vam acabar la darrera sortida programada en dissabte, amb la travessa d'Ensija, amb una temperatura molt agradable i corrent força airet a la part superior, amb vistes magnífiques sobre el Pedraforca, i també de cara al Cadí, un recull als rasos i una sortida doncs, molt atractiva, que va estar prou bé. I per tant ara doncs, ens queden del programa actual les dues sortides llargues d'estiu, les típiques, la primera amb un viatge entre el 19 i 26 de juliol per Irlanda, fent una selecció de 8 rutes per diferents punts del país, molt variades, combinant zones de costa amb els acantilats de Müller, i després doncs, també pujant al cim més alt del país i diferents rutes de llacs i cascades. Després ens queda la travessa de refugis, que enguany tindrà lloc a Dolomites, a la Nevo Soldano, entre el 28 de juliol i el 4 d'agost. Aquestes sortides en principi estan ja cobertes i no tenim cap més programació a la vista. Farem aquesta aturada de sortides, doncs, tret d'aquestes dues al juliol, i a l'agost sí que reprendrem la programació típica tradicional d'estiu amb les sortides de tarda els dimecres. Per tant, la primera probablement sigui el dia 5 o 6 d'agost, i ja s'emetrà abans de final de mes el programa corresponent de les sortides que farem durant els dimecres del mes d'agost. Per tant, després ja encetarem la programació amb sortides doncs, típiques, alguna de mar, anant cap a Vilanova per les roques, per la platja del racó de Santa Llúcia, i també un recorregut al voltant del Foix o per la zona propera al nostre municipi. I després, de cara ja al 29 d'agost, reprendrem la temporada en sortides els dissabtes per fer aquest darrer tram de temporada del Tot Natura, que acabarà a mitjans de desembre, com acostuma a ser tradicional.
2: Perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Abans d'acabar la secció, tornem a recordar les vies de comunicació directes amb el Tot Natura.
3: Sí, ja són dues vies. Una, la directa per via de correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat, en la que us podeu adreçar i dirigir pel que considereu, i si no, doncs, trucant directament al telèfon de centraleta de l'Ajuntament, al 977-4080, i demanant per medi ambient, en el que resoldrem les seves dubtes o les seves qüestions.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi de molt bé i molt bona festa major, eh?
3: Igualment, que vagi bé la festa major i també si no ens, ens retrobem tant en, aquests, en el sector aquest de ton, en aquest espai del Tot Natura, doncs bon estiu a tots.
2: Igualment, moltíssimes gràcies, adéu-siau, bon dia.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985. És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites,
Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. Plataforma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Suk Mejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar. També parlem d'altres
llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bòsfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bòsfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

Hello, everybody, and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau, and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb. Per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte, més el verb to be, i el verb qualsevol.

0: jumping. Ell no està saltant.
1: When you tomorrow Rogers pass a time of day with me, I say me special word.
0: Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be, i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading.
2: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat, has de dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo, our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és, doncs, la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès.

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Cia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del ventilador dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 16 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit tanca una festa major històrica marcada per l'èxit de Mullats i Cremats. Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volen expressar el més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i en especial a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diferents activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició. Tot i això, el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet de seva aquesta nova tradició. Per al cap i a la fi, els més importants no és el qui guanyava, sinó compartir la Festa Major, fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmara, ha destacat que aquesta Festa Major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra Festa Major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la Festa Major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar a totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, al qual també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major de Cunit 2026 o també el vídeo resum curt d'aquesta Festa Major. D'altra banda, també recordem de que avui Ràdio Cunit oferirà un creuer per dues persones en aquesta campanya organitzada per Cunit Vila Comercial a la FEC, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, una iniciativa al qual doncs va encetar fa cosa d'un mes a la campanya, el qual va començar el passat dia 15 de juny i que va finalitzar en el dia d'ahir. Comprar a Cunit té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones. Fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. Doncs tota la gent a la qual ha comprat en els nostres comerços doncs ha adquirit aquest rasca, el qual també podria obtenir un premi i el qual aquest rasca es guarda perquè avui en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit doncs es realitzarà aquest sorteig, el qual es farà a través dels micròfons de Ràdio Cunit d'un fantàstic creuer per dues persones. Caldrà respondre en directe. Estigueu atents a tota la gent que tingui els seus rasques, doncs amb el telèfon, perquè us trucarem en viu i en directe. Si no agafeu el telèfon, passarem al següent candidat per endur-se aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa més de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit i també doncs amb Camaleon Travel i la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres, el qual finalitza el 20 de juliol. Amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia. Des de demà divendres a la zona per damunt de la via del tren i dilluns a la zona de la platja. Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. D'altra banda, i segons la Fura, es convoca una concentració a Cunit contra la brutícia i l'acumulació de deixalles. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta aquest dijous proper, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. I això està provocant molta brutícia a la via pública i a la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, com ja ha passat en d'altres pobles, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues, amb la concentració a la qual es farà, doncs, com dèiem, el pròxim dijous, dia 30 de juliol, a 6:15 de la tarda, al davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. Un ple municipal al qual serà retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i que un cop acabat podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. D'altra banda, tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada per al GPEC EDC amb el suport de la Fundació PINAE per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques dels ecosistemes fluvials mediterranis. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en 3 parcel·les experimentals amb dons de la nostra comarca. L'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de la canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, del qual explicaven fonts del GPEC. Segons la Fura, un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana. Ho fan tallant-ne les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que en debilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc de ribera i afavoreixen, doncs, la presència d'espècies autòctones com el saúc, l'esbarzer o la vinca. Alguns dels rucs han estat equipats amb dispositius GPS que han permès registrar els seus moviments i patrons d'utilització de l'espai, una informació que ha ajudat a determinar quines zones són més utilitzades, la intensitat de pastura i la relació entre el comportament dels animals i el control de la vegetació. Paral·lelament, el projecte ha comptat amb un seguiment veterinari continuat per garantir el benestar dels animals, confirmant que no s'ha detectat cap còlic ni cap alteració intestinal associada al consum de canya en els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida d'una segona fase amb un enfocament més científic. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival, feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor de Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves es recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participaran aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol es desenvoluparà durant 15 dies al municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar, doncs, les pedres sense utilitzar argamassa, un coneixement transmès de generació en generació que en els darrers anys ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentar el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves. I l'àrea única del taxi del Baix Penedès entra en funcionament, de moment, sense el Vendrell. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ENS supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de la comarca. Precisament aquest era un dels punts de conflicte amb els taxistes del Vendrell, quan es va anunciar el projecte des de Ràdio Taxi i Elite Taxi, el que van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixin la llei i atenent diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritària al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde Kenneth Martínez ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. El president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també un número de WhatsApp al 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. Però encara tenim més titulars. Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures, habitatge i el cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori del 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la desalinitzadora del Foix, l'habitatge públic de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i el drenatge del Port Vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest passat dimarts les inversions previstes pel seu departament a la vegueria del Penedès dins dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, que sumen 65,6 milions d'euros, el que, segons ha remarcat aquesta xifra, representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, amb 16,2 milions d'euros, carreteres amb 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua amb 13,13 milions, polítiques d'habitatge amb 9,2 milions i ports i transport marítim amb 1,8 milions. Per territoris, la distribució de les inversions preveu 26,6 milions d'euros a l'Anoia, 17,4 milions a l'Alt Penedès, 9,5 milions al Garraf i 2,72 milions al Baix Penedès, els quals afegeixen actuacions de caràcter transversal i finançaments específics. Entre les actuacions més destacades en carreteres hi ha la conservació integral de diversos trams de l'eix transversal, 2,32 milions d'euros, el condicionament urbà de la C31 a Calafell amb 1,4 milions i la millora dels camins de l'entorn de la C15 entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Riu de Bitlles amb 2 milions, a més de diverses actuacions de manteniment i millora de ferms. Paneque ha assegurat que el govern ha estat fent un esforç permanent per actualitzar el país i guanyar seguretat a les carreteres, destacant que les noves infraestructures també contribueixen a reduir el trànsit del pas dels nuclis urbans. En l'àmbit ferroviari, la principal inversió correspon als ferrocarrils de la Generalitat. La consellera ha defensat que el transport públic és la segona gran aposta d'aquesta legislatura i ha assegurat que estan desplegant les inversions més potents mai fetes abans en democràcia per convertir Catalunya en una referència europea en aquest àmbit. Pel que fa al cicle de l'aigua, el pressupost inclou una de les actuacions més esperades al territori, la redacció del projecte constructiu i l'execució de la connexió hidràulica i l'elèctrica de la desalinitzadora del Foix, que desenvoluparà Aigua Ter Llobregat amb una inversió de 10 milions d'euros. A més, també es destinen 1,5 milions d'euros a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Masquefa. I també tindrem habitatge públic a Sant Pere de Ribes i a Vilanova, amb el dragatge del port de Vilanova. Els comptes de la Generalitat preveuen una despesa global de 49.162 milions d'euros, un 22,8% superior als darrers pressupostos aprovats, els de 2023. En aquest marc, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica incrementa un 80% el seu pressupost d'inversions, que arriba als 1.440 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar les infraestructures, ampliar el parc públic d'habitatge i accelerar la transició ecològica. I el clima empresarial al Garraf i al Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any. La percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest any i així ho reflecteix el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis com a una nota mitjana de 7,58 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,43 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca que més de la meitat de les empreses enquestades, amb un 51,5%, atorguen una puntuació de 8 del seu negoci i cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. La indústria obté una valoració mitjana de 7,67, mentre que el sector serveis se situa en un 7,56. Les diferències també són mínimes segons la dimensió i de les empreses. Les microempreses puntuen amb un 7,6, les grans empreses amb un 7,5 i les de la mida mitjana amb un 7,5. Segons el pànel, el 48% de les empreses considera que la seva situació ha millorat durant el segon trimestre, mentre que en un altre 48% assegura que s'ha mantingut estable. Només un 3% afirma haver empitjorat. Pel que fa a l'ocupació, el 63% de les empreses ha mantingut la plantilla sense canvis. Un 18,2% l'ha incrementada i el mateix percentatge ha registrat una reducció de personal. Les expectatives per al tercer trimestre continuen marcades per la prudència. Dues de cada tres empreses, amb un 66%, preveuen mantenir la situació actual del negoci, mentre que un 27% confia en una evolució favorable. Només un 6% anticipa un possible empitjorament. La mateixa tendència es trasllada a l'ocupació. El 84% de les empreses espera conservar la plantilla actual i un 9,1% preveu ampliar-la i un 6,1% contempla una possible reducció. El panel també analitza diversos factors que condicionen l'activitat empresarial. En aquest sentit, gairebé la meitat de les empreses, amb un 48%, assegura que l'absentisme laboral té algun impacte sobre el seu funcionament. D'aquestes, un 27% considera que l'afectació és lleu i un 21% la qualifica d'important. Pel que fa a la morositat, un terç de les empreses, amb un 33%, detecta un lleuger augment dels impagats respecte a l'any passat, mentre que dues de cada tres no observen canvis. Cap de les empreses consultades afirma haver patit un increment important de la morositat. El panel de clima empresarial és una iniciativa trimestral de la Federació Empresarial del Gran Penedès que recull l'opinió d'una trentena d'empreses del Garraf i del Penedès amb l'objectiu de conèixer l'evolució i les expectatives del teixit empresarial del territori. Tot i que les dades tenen un caràcter qualitatiu i no són estadísticament representatives, ofereixen una fotografia de l'estat d'ànim del món empresarial de la vegueria. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. L'enoturisme s'ha convertit en molt més que una eina de promoció per als tallers catalans. Segons l'estudi Enodata, de la venda directa en enoturisme, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i del Vi, elaborat per la revista Enoturista, les visites als tallers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 tallers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels tallers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita als tallers té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins a la nostra vegueria. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i dels escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. La denominació d'origen Penedès ha iniciat la redacció del nou reglament que regularà de manera independent els vins tranquils i els vins escumosos. La denominació d'origen ha constituït la comissió encarregada d'elaborar aquest nou marc normatiu que preveu la creació de dues cambres amb capacitat de decisió pròpia per cadascuna de les dues tipologies de vi. Però encara tenim més notícies. I és que tornen les nits vora el mar amb tributo a los mejores. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació va començar el passat dia 3 de juliol i segueix aquest 17 i 24 de juliol a 11:15 de la nit a la plaça de turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle, continua amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I també tenim una sortida patrimonial, l'Avenc de Sant Antoni, que tindrà lloc, aquest proper dia 18 de juliol a 6:45 del vespre, al punt de trobada el qual es realitzarà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 11:15 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web, el que trobareu a la web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim una altra sortida patrimonial titulada Noms i els renoms, que tindrà lloc el proper 25 de juliol a 6:45 del vespre a la plaça de la Vila. Amb reserva prèvia també al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. Marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on a Llorenç del Penedès ha acollit una nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca s'han reunit per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destaca la presentació del local RED, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat del territori. Aquest espai de treball i coordinació permet compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa el programa MAIS per ajudar a persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la recerca de feina, prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral, on el programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril d'aquest any vinent. És un programa gratuït i per més informació podeu contactar a mais1@baixpenedès.cat o bé al 977 157 167 977 157 167. I tenim cinema a la fresca amb una proposta per reflexionar sobre la diversitat i els drets de LGTBIQ+. Aquest estiu no et perdis la projecció de Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula de gran reconeixement internacional que aborda l'amor, la llibertat i la identitat des d'una mirada íntima i emotiva. Tindrà lloc el proper dijous 13 d'agost a les 10 de la nit al Port de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. Pel·lícula de temàtica LGTBIQ+, el que no és recomanada per a menors de 18 anys. Una iniciativa del Servei d'Atenció Integral Site LGTBIQ+, del Baix Penedès, per promoure la visibilitat, el respecte i la diversitat a través del cinema. Us hi esperem! I també la passada setmana el president del Consell Comarcal de Baix Penedès, Ramon Ferrer, va continuar la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer de primera mà les necessitats dels municipis i reforçar la coordinació institucional. A Sant Jaume dels Domenys es va reunir amb l'alcalde Magí Pallarès per analitzar la situació després de l'incendi forestal d'aquesta setmana al Pla de Manlleu. Durant la trobada també es va parlar del paper de les ADF, de la seguretat i el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca, així com dels avenços de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès. A Llorenç del Penedès, la reunió amb l'alcaldessa Montserrat Ventosa va servir per preparar el pròxim Consell d'Alcaldes, que se celebrarà la setmana vinent, aquesta setmana vaja, al municipi, el que també s'han abordat els principals temes que es tracta durant la sessió i la possibilitat de mancomunar nous serveis, reforçant el suport que el Consell Comarcal pot oferir, especialment als municipis més petits. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on 3 naus rosat de Dominio, gran or i millors comós rosats són els premis binaris d'aquest 2026. El cava de Cellers Domenys obté el màxim reconeixement del certamen català de referència i consolida la trajectòria d'excel·lència de la marca Dominio. I Joaquim Tosses deixa la presidència de l'AICAVA després de 4 anys al capdavant de l'associació. El president sortint destaca el paper de la denominació d'origen cava com a eina clau per al futur de la viticultura i l'elaboració vitivinícola a Catalunya. A més, produir un quilo de raïm costa al viticultor entre 53 cèntims i 56. Vilafranca acull la 14a taula del cava, on el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'Alimentació presenta l'estudi de costos de producció del raïm vi i vi base de cava d'enguany. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, com bé us comentàvem, us deixem amb el temps, com sempre, de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel enlleganyat per la presència de pols en suspensió, amb cel terrós, sí que amb domini del sol, amb alguns núvols baixos, també algun dalt, seran més abundants de cara a la tarda, però en principi no esperem cap altre canvi de temps destacable, amb una temperatura que ha pujat de nit, no ha baixat dels 26 graus avui amb una nit tòrrida, mentre que la màxima avui es mantindrà o baixarà unes dècimes, molt poc, i estarà al voltant dels 29-30 graus arran de mar i al voltant dels 31 a la major part del terme municipal, amb una humitat, això sí, molt alta i ambient molt xafuós. Vent feble de gregal a primera hora i moderat de xaloc la resta del dia, amb cops més destacables al migdia, fent que a la mar hi hagi marejol més considerable a la tarda, amb alguna breu àrea de maró i possibilitat de banderes grogues a les nostres platges de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui una mica més estable, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos més abundants fins a mig matí i de puntuals la resta del dia. Continuarem encara amb aquesta pols en suspensió i un cel terrós o blanquinós amb una temperatura mínima que baixarà al voltant dels 25 graus. No baixarà més, continuarem tenint tòrrida, però no serà tan calorosa com la passada, tot i que es notarà poc, mentre que la màxima es mantindrà al voltant dels 30 o 31 graus com a molt, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble de gregal la primera hora i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. De cara al cap de setmana baixarà una miqueta la temperatura, però tot i així continuarà amb valors de ple estiu, potser amb una miqueta menys d'humitat, que això ho faria una mica més suportable de cara al cap de setmana.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix per...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Tòquio a Rio.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició, que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Baterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Baterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant al Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant al Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant al Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a la

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local La Principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla La Principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè a 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve, a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda, i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot, i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiueig amb una ballada a Ribes de Freser, amb la Ciutat de Terrassa, i a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a 12:15 ballada a la Fuliola amb la Tàrrega, i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:45 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00, i a 7:50 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casa de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Collligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Santa Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejeu força.

família, hola amics, hola amigues, benvinguts a l'Espai Synergy, que avui venim i carregats de molt bona música, dues horetes amb tu. Soc Ivan Uriac, Ivanur, ja estaré aquí a través de les ondes de la CFM, escoltant temes com aquest, amb remitxos, Humberto Tozzi i la seva glòria. La mattina nasce il sole, entra odio desse amore. Això és Spice Energy.

Bueno, hi ha cançons com aquesta que no fa falta presentació, que entren d'aquesta manera. Penseu que està en plan remix. Estic parlant de Magdalena i Josh Wah, qui ha fet aquest remix. Tan guapo, tan alegre i tan brasiler, aquí a l'Espais Energy.

com podeu escoltar, ni la lampada salva amb els remitxos, i la veritat és que està molt guapa, està molt animada, molt fresca, i segur que la ballaràs. Lampada!

estàvem escoltant la Kylie Minogue amb aquest remix, i ara ve la Vouch amb mi Be My Lover, una versió molt guapa, molt intel·ligent i molt bailable a totes les pistes de baix. Esteu escoltant aquí a través de la FM, evidentment, Spice Energy.

0: Ara són una d'aquelles cançons de Manu Chao que no t'imagines que sigui dance i que sigui així i que digui aquest bon rotllo d'una cançó molt coneguda a principis de 2000 que ara remescla Frank Tweed amb aquest Bongo Bong Manu Chao aquí en especial
1: Spice Energy.

0: Mongo Bon, Manu Chao, que t'agrada, no? Aquí a l'Espai Energy, sempre amb sorpresa musical.
1: Això és massa.
0: Això és Espai Energy. Estic parlant de Master K,

un dels clàssics, un del rei del pop, com no també tenia cabida aquest Michael Jackson amb el Billie Jean, 2K24, una versió estupenda, ballable i com no actualitzada en aquest moment perquè la sentis, ballis, a vegades...

0: Nosaltres mateix estem parlant d'Oasis i Queen. És una versió, és un mashup remix brutal. Brutal, brutal.
1: Brutal. Això és Spice Energy.

Bueno, pues després d'escoltar aquest, ja ho sabeu, Freddie Mercury, el grup Queen, el Dastard, eh? Això és Pedro Rafael Acarrà, però en versió remix, evidentment. Aquí tot és un estil, poden veure moltes variacions, però amb un estil que la música dance, la música disco, així és el Space Energy a través de la FM.

quina passa els remixos aquí a l'Espai Synergy. Com estàs? Si acabes d'arribar, sóc Ivan Uriach. Portem ja uns 48 minuts, 47. Portem canya i molts temes i molts que encara falten. Més d'una horeta encara queda aquí a través de les ondes de la FM, a través des de Lleida, com no, des de la part de Sant Joan d'Espí, des de la part de Cunit i també des de les Terres de l'Ebre. Ens escolteu per tot arreu com té que ser a l'Espai Synergy. Energy. Ja anem amb aquelles cançons que fan por. Dic fan por perquè es diu Gunbusters, Cazamantalmes. Recordes Paul Ray Parker en versió remix? Que és una passada. Ai, que miedo. Tengo...

Són una d'aquelles cançons que ningú s'imagina i surten de Walt Disney, de la pel·lícula El rei León, en versió dance, en versió remix. Han fet aquest tema, la veritat és que ho han fet força bé. Es diuen Follos i han fet aquest tema d'aquesta manera, The Kirk, El rei León, amb molta marxa, i la veritat és que un dels temes que poso molt i m'agrada. T'agrada a tu? Estàs acostant a Spice Energy.

'Cause I don't want to hear it. Just get

presentació, Sabrina, maquetant 2.000 milions remix. Anem amb Sandra, Everybody in Love, Every Lifetime Love. Ja són Parker fa aquests remixos tan xulos.

tema tan important és Lady, Lady, Lady, Marco, Johnny, Mauro, ha fet aquesta versió d'Espanya que anem a escoltar aquí, al Spice Energy. Soli Barullac, encara ens queden uns minuts, més de 40 minuts, 90, 40 minuts encara de programació per tu, perquè disfrutis, perquè vagis i perquè escoltis aquí a través de les ones de la FM.

molt bones. La nova versió de Think Tag Edit són d'aquelles que porten el infinit més allà. M'encanten. Aquí, a l'Espai Synergy, a través de la FM.

Guetta de Pons Sinclair sempre va bé. War on on, una de les millors cançons poder de Pons Sinclair, que va ser el number one a les pistes de ball i tothom ballava i segueix.

Baby Song and Illusion, versió amb el remix, un mashup ben fet, un remix ben fet, d'aquesta manera tan encantadora com antigament. La cançó d'abans ja tot el coneixer, Zucchero, Baila Morena, amb versió remix, suposo que t'agradarà, veritat. Així sona l'Espai Energy aquí a través de les ondes de la FM. Nosaltres continuem amb una cançó de Dan Harrow, Mad Desire, feta per Alex Neo. Anem a escoltar-la aquí ara mateix.

0: Culture Bill of Bob Marley. Bueno, família, tot té un començament i també té un final, però no un està mai. Dues horetes de molt bona música que posem aquí a l'Espai Senet. Soc Ivan Uriac, un servidor que està amb tu. Posem ja la última d'avui i ens tornarem a veure molt aviat. D'acord, que poso uns remixos escandalosos i sempre amb molt dance, molt de ballar. Us deixo amb aquest Situation de Yazoo per Alex F. Dancing Remix. Ens veiem molt aviat. Recorda que a través de les ondes de la FM sempre escolta l'Espai Energy. I també recordar-te que deixo gravat perquè Radio La Carta escoltis tantes vegades com vulguis el nostre programa. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Això ha sigut l'Espai Energy.

0: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
1: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
0: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 17 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de els controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit instal·larà una pantalla a la plaça de la Vila perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final del Mundial 2026, que es disputarà aquest diumenge 19 de juliol a les 9 de la nit. La selecció espanyola s'enfrontarà a l'Argentina en una cita històrica que suposarà la segona final mundialista de la seva història i en la qual tindrà l'oportunitat d'aconseguir el seu segon títol de campions del món. L'espai obrirà a partir de 8:45 de la nit per facilitar l'accés dels assistents abans de l'inici del partit. A la plaça hi haurà cadires disponibles, tot i que, davant la previsió d'una elevada assistència, es recomana que qui ho desitgi porti la seva pròpia cadira per garantir la comoditat. Durant la vetllada també hi haurà servei de food truck perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient amb l'oferta de menjar i beguda. D'altra banda, l'Associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 6:15 de la tarda i comptarà doncs, amb l'animació de DJ Gestadella, que recorrerà el passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyant els participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen 4 establiments: Tsunami Beach Cunit, La Tramuntana, Medusa Xiringuito i el Set Xiringuito. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros, inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar a l'establiment que es prefereixi. Una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost de l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I el trenet turístic de Cunit torna aquest estiu. Des de l'Ajuntament de Cunit anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei estarà operatiu diàriament del 20 de juliol al 23 d'agost per tal de facilitar l'accés a tothom, oferint, doncs, 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9 de la nit. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila davant de l'Ajuntament. I Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i especialment a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diverses activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició, tot i això, el qual el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet aquesta nova tradició. Doncs perquè al cap i a la fi el més important no és qui guanya, sinó compartir la Festa Major per poble, per fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmara, ha destacat que aquesta Festa Major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra Festa Major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la Festa Major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També, doncs, a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, on també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major o també el vídeo resum curt de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026. I recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, el qual es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia. Avui divendres, a la zona per damunt de la via del tren. També recordem el dilluns dia 20 a la zona de la platja. Disculpeu, doncs, les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. I l'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta el pròxim dijous, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. Això està provocant molta brutícia a la via pública i la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues. La concentració es farà a 6:15 de la tarda davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. I 6 comarques de Tarragona estan en perill en extrem per incendi. El nivell 4 del Pla Alfa, que tanca els accessos al Montsant i al Montmell Marmellà, el que proveeix a l'ús de maquinària agrícola i posa en alerta màxima a desenes de pobles amb agents rurals, els quals tanquen aquest accés a Montmell Marmellà, el que aquest passat dijous, el dia d'ahir, vaja, la nostra província es va enfrontar amb un dia molt delicat als boscos i que desenes dels nostres pobles han entrat en el nivell 4 del Pla Alfa, el que significa que el risc d'incendi forestal és extrem. Aquesta alerta màxima per al dia 16 de juliol entra en vigor a les 12 de la nit i ha sigut extreta de la llista oficial publicada per la Generalitat de Catalunya. A nivell autonòmic, la situació és igualment delicada, com un total de 107 municipis repartits en 17 comarques, el que se situen en el nivell 3, corresponent a un risc molt alt. En l'àmbit de la nostra demarcació territorial, les autoritats insten a extremar les precaucions i que les comarques afectades per aquesta alerta roja són l'Alt Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà, com també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Aquesta relació territorial es detalla de forma explícita en el llistat de mesures del Pla Alfa del Govern. Entre els municipis de la província afectats per aquesta situació de risc extrem s'inclou localitats com Aiguamúrcia, l'Espluga de Francolí, Cornudella de Montsant, Flix i la Pobla de Massaluca. Els noms exactes i la relació completa de les poblacions sota aquesta alerta ha estat extreta del llistat oficial actualitzat que ha publicat el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'actuació del nivell 4 comporta, doncs, la imposició de normatives molt estrictes per prevenir qualsevol tipus d'accident, quedant totalment prohibides activitats com la caça, l'ús de maquinària agrícola, diverses activitats d'oci en la naturalesa i les obres en la xarxa viària interurbana. Aquestes restriccions preventives, el qual objecte és evitar guspires o factors de risc humà, així mateix per salvaguardar la integritat física de la ciutadania i evitar atrapaments en casos de declarar-se un foc, on els agents rurals han procedit al tancament dels accessos a diversos massissos i espais naturals. A la província de Tarragona, la restricció d'accés afecta de ple al Parc Natural de Montsant i a l'espai del Montmell Marmellà. Com contrapartida a aquesta situació d'emergència, la finalització de la tercera onada de calor d'estiu ha propiciat una lleu millora a les condicions meteorològiques generals. Gràcies, doncs, a aquest canvi en el temps, les autoritats han autoritzat la reobertura d'espais naturals més al nord que permetin, doncs, i que permaneixien restringits, concretament la muntanya de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant aquesta situació crítica és important extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions vigents per garantir la seguretat ciutadana i la protecció de l'entorn natural. I tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada pel GPEC-EDC amb el suport de la Fundació PINAE per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat molt bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques de l'ecosistema fluvial mediterrani. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en 3 parcel·les experimentals del que seria la nostra comarca. A més, també ens recorda que l'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, expliquen, doncs, des del GPEC. Un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana i ho fan tallant-ne les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que endebilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc.

guanyen els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida d'una segona fase amb un enfocament més científic. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició hi és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, i així doncs també com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participaran en aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol es desenvoluparà durant 15 dies al nostre municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa. Un coneixement transmès de generació en generació en els darrers anys, el que ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentant doncs el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves.

el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ens supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema derivarà la petició a un altre taxi de comarca. Precisament aquest era un dels punts més conflictius amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Ràdio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritàriament al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. D'altra banda, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també creu que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també uns números de WhatsApp, com són el 608 48 30 02, 608 48 30 02, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i també del cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori per al 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la dessalinitzadora del Foix, habitatge públic a Sant Pere de Ribes i Vilanova i el drenatge del port vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts les inversions previstes pel seu departament a la nostra vegueria dins dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que sumen 65,6 milions d'euros. Segons ha remarcat, aquesta xifra representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya Central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, 16,2 milions d'euros, carreteres, 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua, 13 milions, i polítiques d'habitatge, 9,2 milions, com també i ports i transport marítim amb 1,8 milions. El clima empresarial del Garraf i el Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any, on la percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest 2026. I així ho ha reflectit el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial de Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis com una nota mitjana de 7,5 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,4 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca més de la meitat de les empreses enquestades amb un 51%, atorgant una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. Ireno Turisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la seva visita. L'enoturisme s'ha convertit en un molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi a l'Incavi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 cellers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins.
Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, un 46%, on aquesta proporció supera fins i tot el 75%.

0: El tas acaba sovint amb la compra de vi. I el visitant de proximitat també és un actiu estratègic, com també la venda directa, el que continua creixent. El gran repte és fidelitzar els visitants. L'enodata de la venda directa en enoturisme és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'enoturisme té avui a la comercialització del vi, així com de les oportunitats més de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. Adaptant-nos també a dos mercats diferents. La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda i continuarà avui divendres 17 de juliol amb el tributo a les mujeres i també finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Recordeu que totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. La programació tindrà lloc a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. I tornem a tenir una altra sortida patrimonial, en aquest cas de l'Avenc de Sant Antoni. El punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente davant del McDonald's a 6:45 del vespre, demà dissabte 18 de juliol. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 10:45 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu, al que podreu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que per Sant Jaume, el dia 25 de juliol, tindrem una altra sortida patrimonial amb noms i renoms a la plaça de la Vila a 6:45 del vespre. També reserva prèvia al 977 67 47 77 977 67 47 77 o bé també enviant un mail a turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. I ahir, doncs, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji es va realitzar el sorteig d'aquest fantàstic creuer a dins de la campanya Compra a Cunit té premi amb les teves compres i els rasques, el que podria ser, doncs, el guanyador d'aquest fantàstic creuer per dues persones, el qual, doncs, es va sortejar ahir en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit, aquí en directe, a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual, doncs, l'afortunada va ser Trinidad, la que és la propietària del bar El Rodaví, a la que se'n van dur aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa de la CEC Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, també amb Ràdio Cunit, també Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit. Moltíssimes felicitats. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer les necessitats de cada municipi i reforçar la col·laboració entre les administracions. Ahir es va reunir, doncs, amb l'alcalde de Montbell, José María Roldán, durant la trobada a la qual es va posar especial èmfasi en la prevenció d'incendis i la gestió forestal, un tema especialment rellevant aquests dies, analitzant també el paper que pot tenir el Consell Comarcal en aquest àmbit. També es va abordar els dèficits urbanístics que afecten les urbanitzacions del municipi i possibles vies per donar-hi resposta, la millora del transport públic per oferir un millor servei a la ciutadania i la implementació dels contenidors intel·ligents en el marc del nou model de recollida selectiva. Posteriorment, el president es va reunir amb l'alcalde de Masllorenç, Joan Obrador, la reunió a la qual va servir per tractar qüestions relacionades amb la gestió forestal, la dinamització econòmica del municipi, la gestió dels equipaments municipals i el sistema de recollida de residus. Aquestes reunions formen part dels compromisos del Consell Comarcal de mantenir un contacte permanent amb els municipis per conèixer de prop les seves necessitats i continuar treballant conjuntament per impulsar projectes i millorar els serveis al conjunt del Baix Penedès. També en els passats dies, Llorenç del Penedès va acollir aquesta nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès, on els alcaldes i alcaldesses de la comarca es van reunir per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destacava la presentació de Localret, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat al territori. Aquest espai de treball i coordinació permet que el compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també posa en marxa el programa MAIS per ajudar persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació i formació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la recerca de feina i prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril de l'any vinent i és un programa gratuït. Més informació a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. I no tenim temps per més, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, però ara sí, a continuació, us deixarem amb la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. El nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra company Josep Miró pel que fa al dia d'avui serà de dia radiant, amb sol i cel clar durant tot el dia i amb unes temperatures que seguiran més o menys amb la tendència a la que teníem, tot i que començarien a baixar una miqueta. Hem passat aquesta una altra onada de calor, a la qual sembla ser que ara doncs ens refrescarem una miqueta, baixaran una mica les temperatures i podria ser que vinguessin alguna que altra precipitació de cara al cap de setmana. Avui tindrem uns 27 graus, amb una humitat d'un 81% i amb un vent que bufarà a velocitat de 8 km hora. A la mar i tindrem marejol. Per de cara doncs el dissabte i el diumenge, cel que pot estar més ennuvolat i, com dèiem, doncs, podria haver algun altre petit de lleuger descens de temperatures que, sobretot, s'accentuarien ja a principis de la setmana vinent. Pel que fa a la mar, també, marejol podria, doncs, anar cap a Maró durant el cap de setmana. I fins aquí el temps.
2: A cada estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
4: 107.0
5: FM.
6: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa.
5: Himalaya también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
7: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
10: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
2: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
7: Sí, més música.
2: Cunit Hits. Quan no hi ha programes, Cunit Hits, a Ràdio Cunit. Per fi torna Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
8: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
8: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions.
8: Amb DJ

0: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume Asens.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al Ventilador, el vostre magazín estiuenc matinal per fer passar la calor, a la qual us ofereix un servidor i el qual us acompanyarà des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín per emplomar amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Com sempre, des d'aquí doncs volem donar les gràcies a tota la gent que participa, que sintonitza i doncs com no, que fa possible aquest programa. Des d'aquí doncs tots els nostres patrocinadors, els nostres oients i també la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro. També doncs tenim a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Nevera d'Évalo, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarem a desfilar i passarem a desgranar en el sumari de continguts d'avui divendres 17 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, el que us convida a participar del nostre programa. A partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu participar i en agraïment us enviareu un numeret del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals divendres que ve. Farem el sorteig, Aquest no, perquè ha sigut una setmana curta i l'ajuntem amb la següent. O sigui que convidem a tota la nostra audiència, els conetencs i conetenques i el turisme que ve a disfrutar de les nostres platges.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Que sí, tant de dia com de nit aquí a Radio Cunit i amb el vostre magazín estiuenc matinal del Ventilador per fer marxar la calor, tot a punt i preparat des d'un servidor perquè comencem aquesta nova edició. Com sempre des d'aquí, des del Ventilador. Ara sí!
5: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de tota l'actualitat de l'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriorment a les dues ens ampliarà un informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Connectarem amb la ONCE també per conèixer les combinacions guanyadores del dia d'ahir, pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs des de Tarragona, Juan Coma, que ens ho facilita. I també, doncs, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I, a més, també esmirarem quin és l'estat de les platges, com sempre, de la mà del nostre company Josep Miró. Aviam si tenim bandera verda o bandera vermella o el que faci falta baixa. També, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 17 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides i no contents amb tot això, tindrem el Megamix de la setmana, tindrem també, què més, la cançó de l'estiu de la mà de Vicenç Pedro, també aprendrem a parlar bé anglès amb OK Radio i amb Gia Palau, seguirem repassant la història dels mundials de futbol, doncs a la mar d'aquest mundial de futbol de Canadà, Estats Units, Mèxic 2026. Què més? També doncs tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, et poses en contacte amb nosaltres. Nosaltres realitzarem l'encàrrec que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a més doncs podràs fer aquestes dedicatòries, agraïments, homenatges, recordatoris, felicitacions, declaracions d'amor, el que faci falta. I a més en agraïment t'enduràs un numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals regals divendres vinent, no aquest, divendres vinent. Ja ho sabeu, gentilesa dels nostres patrocinadors, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, promocionant doncs, el producte a quilòmetre zero. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, ens ofereix el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Pales 2, un durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina Antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer RIN número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recalcó predilecte, al ladito de la dirigència. Sí, sí, que ens ofereix també dos vermuts més. La Peixateria Cunit, també, cues de ràbia, ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Velo, un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobaràs a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Carnisseria Jaguara, mig cru de carn picada a l'Avinguda de Barcelona 185. Pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social del Castell, un sopar per dues persones també a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. Al passeig marítim número 5 i la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones. Al carrer Josep Estivill, 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. Al carrer Víctor Català número 4. A Comaruga, on tenim també la penya bètica, al costat mateix amb aquest sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones de dijous a diumenge. Al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles. I al Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. A l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. A l'Avinguda Barcelona 159, 161, local 2, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I a més també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. La girada de l'Arbós també a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós ens ofereix una invitació per dues persones. I el Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, a ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2 també ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs, Sí, senyor! A més, l'Hotel Àdia també ens ofereix un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Què més es pot demanar, A més, també, com no, a banda de tot això, tindrem els consells per poder passar bé a l'estiu amb Israel Rius, Remeis casolans, remeis per combatre la calor, per combatre el sol i que no ens desgasti més del compte. Clar que sí, home. I a més, també tindrem la cartellera cinematogràfica per poder disfrutar de les millors pel·lícules d'aquest cap de setmana. Per estar ben fresquets, en algun d'aquests cinemes que tenim per aquí a la vora. Déu-n'hi-do, eh? A més a més, tot això amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, fem sonar a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I si no tenim prou, si no tenim temps, ho fem, doncs, en les edicions següents, com també en el nostre automàtic Cunit Hits, el programa també musical que us oferim, doncs, al llarg de tota la setmana, doncs, per poder disfrutar de la millor sintonia des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim, a la qual sempre us oferim tots aquests continguts, els que ens serveixen per començar amb bon peu el cap de setmana. I ja sabem que estem encara de ressaca de la Festa Major, per tant, doncs, hem tingut una setmana més curteta i per això, doncs, juntem aquesta setmana amb la vinent. Per tant, doncs, farem el sorteig el divendres, el divendres vinent, dia 24 de juliol. Revetlla de Sant Jaume, Déu-n'hi-do. Bé, doncs, a més, tot això que us estàvem oferint, doncs, el nostre programa també el combinarem amb altres sorpreses que ens arriben de la xarxa de comunicació local de Catalunya i molts més continguts, com sempre, els quals us oferim tots els dies de dilluns a divendres al ventilador des d'aquest programa per fer passar la calor. Ja ho saps, home. Busca. Compara. I si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap. Perquè és la ràdio anticrisis. L'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!

0: Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el torn de començar, doncs, a desgranar tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui, eh? D'avui divendres 17 de juliol de 2026. Anem a fer aquest cop d'ull als diaris i ho farem, com sempre, començarem amb els tres d'àmbit local, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, i després els d'àmbit general, com és La Vanguardia, el Periòdico de Catalunya i El País. Com bé dèiem, doncs ara començarem primerament pel Diari de Tarragona, el que ens ha de portada amb el següent titular. Europa es posiciona a favor de la llei d'amnistia. Perquè fa política, no veu delictes de malversació o terrorisme. La decisió en mans del Tribunal Constitucional i del Suprem. En fotografia de portada s'inaugura la col·lecció que impulsa el nou museu en la Diputació. Fòrum, el gran salt del MAMT. I pel que fa als especials, avui amb el diari ens donen les ulleres de l'Eclipse. Homologades i segures, llestes per disfrutar de l'aconteixement històric. Tots els detalls en un suplement també que trobareu de 16 pàgines. A Tarragona, els municipis demanen ajudes per prevenir incendis. I a la Costa Daurada, el preu del lloguer es contrau en zones tensionades. Pel que fa a economia, Almaraz obre la porta a allargar la central d'Escó. I pel que fa a política, Viñuales aplaça la fusió entre Mercats i Palau. Seguim repassant més diaris, torn pel Diari Ara. El que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia... amb el posicionament de Luxemburg. La justícia europea avala l'amnistia. Pel que fa a la sentència, el Tribunal Judicial de la Unió Europea diu que la llei busca la reconciliació de catalans i espanyols. Pel que fa a reaccions, l'independentisme, Illa i Sánchez exigeixen que s'apliqui ja la llei. I pel que fa a resistència, Puigdemont no podrà tornar fins que el Suprem ho accepti. D'altra banda, tenim lleugera pujada de la natalitat a Catalunya. I Zelensky destitueix el ministre de Defensa. En fotografia de portada, tenim la cambra que augmenta les cadires de plata. Les grans empreses recuperen 10 vocalies de pagament en un plenari dividit i en què la proposta de l'executiva guanya per la mínima gràcies al vot de qualitat del president. D'altra banda tenim a Carles Mundó, advocat, exconseller de Justícia, el que declara: seria raonable que els tribunals apliquessin la llei d'amnistia d'acord amb els criteris del Tribunal Judicial de la Unió Europea, però els precedents que tenim ens obliguen a ser prudents. D'altra banda, Marta Segarra, directora de recerca del Centre Nacional d'Herbervitch Científica, diu que el cas Lianna s'està convertint a França en el que va ser el cas de la manada, aquí, però en relació amb la infància. I també recorda Pavarotti, recordeu, el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el Diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, i amb aquesta gran fotografia de portada el que observem, doncs, diverses abraçades, i amb el següent titular, aquest aval europeu a l'amnistia, on la sentència del Tribunal Judicial de la Unió Europea convida els jutges espanyols a aplicar la llei amb serenitat, però el retorn de Puigdemont queda en mans del Constitucional i del Suprem. Tenim entrevista a Gonzalo Boye, advocat del president Carles Puigdemont, el que declara: sense l'exili això no hauria estat possible. D'altra banda, tenim les veritats de Sixena. 11 intel·lectuals de diversos àmbits desmunten mentides, manipulacions i conspiracions per aconseguir els béns catalans al llibre Sixena, les claus del conflicte. D'altra banda tenim crònica de Lluís Llort. Liliana, ésser desitjat, llibre cobejat. I també crònica d'Emili Agulló. L'ideal de l'estiueig a la Costa Brava. Pel que fa a l'esportiu, Leo Messi, de les crítiques rebudes a la duració de l'Argentina, jugarà la final del Mundial a l'estadi on va dir fa 10 anys que deixava la selecció. D'altra banda, tenim articles com, per exemple, d'Aima Vives, quan protestar és delicte i vendre l'illa no. Anna Carreras, llum a la foscor. Martí Gironell, el vigilant de càmping. Toni Brossa, el Mundial dels Catalans. Maria Palau, per a Gerard Sala. Imma Merino, com podem fer això els humans? I Josep Lluís Carot Rovira, el papa de Tortosa. També tenim entrevista a Maria Jesús Cifuentes, directora del Mercat de les Flors, a la que declara: hem d'estendre el cartell del mercat fora de Barcelona. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim l'Odissea de Christopher Nolan i Matt Damon, el que arriben als cinemes. Hollywood ha fet una espectacular versió del poema èpic d'Homer. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem a repassar La Vanguardia i cansa de portada amb el conflicte català. El Tribunal de la Unió Europea avala el fi conciliador de la llei d'amnistia. El tall europeu considera que la norma s'aprovà per reduir les tensions polítiques. La sentència va inclús més enllà de resoldre les consultes sobre la malversació i el terrorisme. I si el Suprem no aixecava les ordres de detenció, hi hauria que esperar el Constitucional. En fotografia de portada observem el president del Tribunal Judicial de la Unió Europea, el belga Conen Lenners, ahir a la errada en espanyol. El govern Bolaños reivindica el rigor de la llei i es felicita per la victòria. Pel que fa a l'oposició, el Partit Popular respecte a l'errada tatxa d'immoral la sessió per vots. I pel que fa als independentistes, Esquerra Republicana i Junts exigeixen al Suprem que apliqui l'amnistia o al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos. D'altra banda, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat i recuperarà el passaport. L'Audiència de Madrid ratifica que la dona del president se senti a la banqueta, però per dos dels quatre delictes que pretenia Peinado. I la cambra dona més veu a les grans empreses en una votació més renyida. El vot de qualitat del president permetrà ampliar les cadires de plata de la institució. Pel que fa a les nuclears, Almaraz rep a l'aval tècnic per a seguir oberta fins al 2030. En pel·lícula, a l'estrena de l'Odissea rescata un símbol del catalanisme. I en el suplement que fem, tenim la cultura a la que no dorm. Inclou les cartelleres de cinema. Deixem La Vanguardia, ens endinsem amb el periòdico de Catalunya, el que encet de portada amb el govern que celebra una resolució molt clara i el Partit Popular resta importància a la sentència. El Tribunal Judicial de la Unió Europea recolza la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont. La justícia europea resol que la mesura de gràcia no afecta els interessos financers de la Unió Europea. I queda enderrocada l'última muralla de Marchena. El Tribunal conclou que la norma també és aplicable als CDRs acusats de terrorisme. En fotografia de portada tenim a Lamine Yamal, a l'entrenament d'ahir a Nova Jersey, entre Cotofluix. A les portes de la final del Mundial, el Blaugrana i Pedro Porro es van entrenar ahir al marge de l'equip, després d'acabar amb molèsties en la semifinal contra França. I l'Audiència de Madrid manté el judici amb jurat contra Begoña Gómez. A més, pel que fa energia, el Consell de Seguretat Nuclear avala la pròrroga d'Almaraz fins al 2030. L'executiu té dos mesos per decidir si s'ajorna el tancament. També tenim interconnexions. La Unió Europea reforçarà les xarxes elèctriques per prevenir ciberatacs. I Uber compra l'amo de Glovo, la filial espanyola de la qual queda en mans d'un fons. Acabem amb El País, el que ha estat aportada també amb la justícia europea que avala el perdó pel procés. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació. La sentència subratlla que la mesura de gràcia no xoca amb els interessos de la Unió Europea. El govern rep a l'errada com a un respaldo a la seva pel·lícula d'apsiguament a Catalunya. Pel que fa a l'editorial, tenim una Europa que despeja el camí. I en fotografia de portada, el president del Tribunal Judicial de la Unió Europea, Conen Lenners, a la que llegia ahir la sentència de l'amnistia. Però encara tenim més titulars. Marxem al Mundial 2026, on la travessia de Messi per liderar Argentina és un fet. La Pulga fou protegida per la selecció per ser indiscutible en el camp i en el vestuari. La pilleria de les analistes de la Roja per sorprendre a França. I també tenim a Cubarsí, el defensa que més passes bones ha donat en aquest torneig. A més, l'Audiència dona llum verda que Begoña Gómez sigui jutjada per dos delictes. El tribunal respatlla que el procés per jurat popular sigui i tiri endavant. El Consell de Seguretat Nuclear dona suport a ampliar la vida de l'Almaraz. I Hexet obligarà els militars a medicions de testosterona. Per últim, a la capçalera marxem amb cinema. De Kirk Douglas a Matt Damon, els molts rostres d'Ulisses. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. Escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar, d'alguna manera, una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I AENA invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.
6: Churrería Velo.
7: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
6: Velo.
7: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
6: Velo.
7: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
6: Velo.
7: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
6: Velo.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495.
8: Por si el tiempo me arrastra.
9: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església, la Bodegueta. De dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
10: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
11: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de descobrir quin és, doncs, el que seria l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa la R2 Sud, que és la nostra línia, la que va arribar al nostre poble, com també pel que fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Doncs recordem que la nostra línia, el dia d'ahir, es va desenvolupant la jornada amb relativa normalitat i complint els horaris previstos, tot i que, recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la R3, el servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a l'atur de Querol. Es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. A Rodalies Lleida, a la R4, degut a treballs de millora, modificació del servei des del 17 i fins al 20 de juliol, a què s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Cervera i Terrassa, estació del Nord. A més, també tenim servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari per la línia R4. A la R15, el tren de Barcelona, estació de França, Móra la Nova, circula amb una demora de més de mitja hora a causa d'una incidència tècnica a l'estació d'origen. I Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, el servei ferroviari es realitza amb la línia R1. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Podeu consultar horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat i fins aquí l'estat de ferroviari de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per la nostra company Josep Miró pel que fa al dia d'avui serà de dia radiant amb sol i cel clar durant tot el dia i amb unes temperatures que seguiran més o menys amb la tendència a la que teníem, tot i que començarien a baixar una miqueta. Hem passat aquesta una altra onada de calor a la qual sembla ser que ara doncs ens refrescarem una miqueta, baixaran una mica les temperatures i podria ser que vinguessin alguna que altra precipitació de cara al cap de setmana. Avui tindrem uns 27 graus amb una humitat d'un 81% i amb un vent que bufarà a velocitat de 8 km hora. A la mar i tindrem marejol. Per de cara, doncs, el dissabte i el diumenge, cel que pot estar més ennuvolat i, com dèiem, doncs, podria haver algun altre petit de lleuger descens de temperatures que, sobretot, s'accentuarien ja a principis de la setmana vinent. Pel que fa a la mar, també marejol podria, doncs, anar cap a Maró durant el cap de setmana. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Estem aquí.
0: Sí,
1: passant,
0: oi?
1: Passant
0: més calor encara, tot i que ara diuen que ja començaran a baixar una miqueta les temperatures, eh? A veure si aquest cap de setmana el disfrutem més, eh?
1: A veure si... Jo crec que baixen les temperatures aquí, poso l'aire condicionat més fort.
0: També és veritat, també és veritat. Bueno, i el ventilador, com ha de ser també. El ventilador a màxima potència, com el tenim aquí donat aquí a la nostra emissora amb el nostre magazín estiuenc, el ventilador que va molt bé per fer marxar la calor. I a més també amb aquestes cançons que ens ofereixes. Avui quina ens proposes?
1: Avui és el dia de no volar.
0: De no volar?
1: De no volar. Avui no te cases ni t'embarques, doncs no t'embarques en un avió.
0: Ah, mira.
1: Avui no volem.
0: Bueno.
1: Però com jo sóc així de punyetera, he agafat el Volare del Gypsy King.
0: Ah, mira, molt bé. Però escolta'm, doncs no volem volar, per la redundància, però sí volem Volare amb els Gypsy Kings, el mític grup també d'aquí de la Catalunya Nord, de Rumba, a la qual doncs ens quedem i a més també ens serveix per fotre-li una miqueta de marxeta per fer boca pel cap de setmana. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i molt bon cap de setmana, d'acord? Ens trobem dilluns, d'acord? Petonets i abraçades. Adéu-siau, bon dia. Volare!

I ara sí és el torn de... A veure si engreixem la cartera i ens en portem algun pessic amb les combinacions de la 11 de la Organització Nacional de Sexe amb el cuponazo.

Vinga, doncs anem amb els cupons, som-hi! La dupla de la 11 del dia d'ahir va ser el número 3-03. La data premiada del sorteig midia, la del 7 de gener de 1969 amb el 5 de trèvols. La Super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 3, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 38, 41, 48, 52, 55, 56, 65, 70, 75, 77, 78 i 82. El triplex de la 11, el número premiat és el 156. 156. I el cupó diari, el número premiat ha estat el 52.614. 5, 2, 6, 1, 4 de la sèrie 4. Fins aquí, doncs, el que serien les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita el nostre company Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Avui es pronostica un dia tranquil també, amb bandera verda a les dues platges del nostre municipi. Tot i que doncs podria ser que a partir de la tarda pogués doncs complicar-se la cosa i passar bandera groga. Estigueu atents doncs a tots el que serien doncs les indicacions dels socorristes i molta precaució també i disfrutar del bany a les nostres platges. I fins aquí a l'estat de les platges que ens facilita el nostre company Josep Miró.

I ara sí, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 17 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 0041. Repetim, 977 16 0041.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
2: Odisseu. No lo recuerdas.
1: Christopher Nolan posa el seu segell personal a L'Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
3: Jo podria ocupar el trono.
4: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
5: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
6: Rex, ven aquí.
1: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
8: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
1: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
9: Salut.
10: Por vuestra familia perfecta.

0: Efemérides. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 17 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem l'any 1717 a Londres, on s'estrena la música aquàtica Water Music en anglès de George Frederick Handel. A partir d'aquí comencem avançant, arribant al 1834, en ple segle XIX a Madrid, en la matança de frares a Madrid, el que assassinaran 73 i resultaran ferits 11 en l'assalt a diversos convents de la ciutat pel rumor que l'aigua de les fonts públiques havia estat enverinada pels frares. Dos anys més tard, el 1836, s'uneixen a l'Alt Palància. Els carlins pateixen més de 300 baixes que surten derrotades en la batalla de Soneixa durant la Primera Guerra Carlina. I tres anys més tard, el 1839, a Llucena, al Calatén, els carlins aixequen el setge de Llucena de 1839 després de la derrota que els infringeix Leopoldo O'Donnell durant la Primera Guerra Carlina. En aquestes que el 1860 es funda a Tunísia el diari en llengua àrab Al Rayt Al Tunisi. I sis anys més tard, a Barcelona s'estrena al Teatre dels Camps Elisis La malvasia de Sitges, de Francesc de Sales, Vidal i Torrents. Un any més tard, el 1867, a Londres, Karl Marx publica el primer volum del Capital. I ja al segle XX, el 1918... Ekaterin Turing a Rússia, el tsar Nicolau II de Rússia, la tsarina Alexandra de Hessen-Darmstadt i tota la seva família són assassinats pels bolxevics a la casa Ipatiev. A més, el 1921, Marc Adjoni i els seus seguidors funden l'efímera República de Mirdita. I ja el 1936, a Melilla, a les 5 de la tarda, hi comença l'aixecament militar contra la República. El tinent coronel Yagüe posa a disposició de Franco tots els efectius de la legió. També tal dia com avui de l'any 1945, a Potsdam, Alemanya, inici de la conferència de Potsdam. Els participants van ser la Unió Soviètica, el Regne Unit i els Estats Units. A més, el 2002, l'illot de Perejil, un escamot de l'exèrcit espanyol, ocupa l'illot en disputa amb el Marroc i no l'abandonarà fins al dia 20 gràcies a la mediació del secretari d'Estat dels Estats Units, Colin Powell. A més, tal dia com avui de l'any 2014, Aira Brof a Ucraïna, el vol 17 de Malaysia Airlines, que feia la línia entre Amsterdam i Kuala Lumpur, és abatut per un míssil terra-aire i en moren els 298 ocupants. I el 2015 es publica la primera versió de l'aplicació de videomissatgeria Veme. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 17 de juliol d'altres anys, aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Molt bon dia. Anem avui a citar alguns consells per cuidar la pell aquest estiu. I és que l'estiu ve acompanyat del bon temps, les vacances, els viatges, la platja i el sol. Un sol que té efectes positius sobre el cos i l'estat d'ànim, quan el prenem amb precaució. Però del que cal protegir la nostra pell. Per aprofitar tots els beneficis de l'astre rei i no córrer riscos innecessaris, hem de tenir en compte... Hem de tenir presents alguns consells que en seguida citarem. La llum solar ajuda a produir la vitamina D, que intervé en la calcificació i l'enfortiment dels ossos i influeix sobre el nostre estat d'ànim. Prendre el sol també té efectes beneficiosos en estats depressius i, a més, estimula la producció d'algunes hormones, com les sexuals. Però per aprofitar els beneficis del sol... L'hem de prendre de forma moderada. Millor una mica de sol tot l'any que abusar-ne uns dies. A l'estiu comenceu amb poc temps l'exposició i aneu augmentant cada dia de forma progressiva. Primer sessions de 30 minuts, sumant cada dia 15 minuts més i sempre evitant les hores de sol més intenses. entre les 12 i les 4 de la tarda. El bronzejat és un mecanisme de defensa de la pell davant del sol. Quan ens exposem als raigs solars, els melanòcits, unes cèl·lules de la pell, produeixen melanina, una substància pigmentant que dona un color més obscur a la pell i que actua de filtre dels raigs ultraviolats. Per això hem de prendre les mateixes proteccions quan fem UVA. A l'hora d'escollir el protector solar, heu de tenir en compte el vostre tipus de pell. Les més clares requereixen un factor més alt. Per una bona protecció, esteneu el producte per tot el cos, posant especial atenció a les zones més sensibles, la cara, els llavis i els pits. Cal aplicar el protector solar mitja hora abans de l'exposició. I si preneu el sol durant més d'una hora o us banyeu, cal repetir l'operació. I també no oblideu que a les muntanyes els raigs solars són més intensos, com a més alçada ens trobem, mentre que a la platja i a la piscina l'aigua fa un efecte lupa, incrementant-ne l'acció. La sal del mar afavoreix la deshidratació de la pell i també potencia l'efecte del sol. A la platja, dutxeu-vos abans de marxar per treure-us les restes de sal. Recordem 7 consells bàsics per prendre el sol. Primer, fer servir un protector solar adequat a la teva pell. Comença prenent el sol de forma progressiva. Si tens alguna lesió o problema a la pell, consulta amb el metge. Utilitza ulleres de sol per protegir els ulls de llum directa. També després de prendre el sol, aplica sobre la pell una crema hidratant. Beu aigua amb abundància quan faci calor per evitar la deshidratació. I per últim, pren precaucions especials amb els nadons i nens petits. I fins aquí aquests consells pràctics per cuidar la pell en aquest estiu.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit. Radio Cunit.
22: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643-581. Y también WhatsApp. 614-965-631 614-965-631 El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
23: Joyería Castillo.
24: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos lavados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
23: Joyería Castillo.
24: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
23: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
24: ¿De qué?
23: De ser feliz. Please don't cry.
6: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
7: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185.
8: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a Dori i a Dret, a tots i totes, eh? Xaduxada, sou el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on des del Vaticà sempre ens diuen els sants a felicitar, i el que diuen ells va a missa, clar que sí, home. Per tant, doncs, com no, repassarem, doncs, els aniversaris també dels famosetes, i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono de la ràdio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, ¿eh? Com sempre, i en agraïment a la vostra participació, us en donareu un numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que oferirem gentilesa dels nostres patrocinadors divendres vinent, eh? Recordeu, doncs, tenim, per exemple, aquesta sola sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic de la Casa de l'Euro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, també tenim la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, també les dues consumicions normals no premium de Sam i Escalafell, els talls de cabell per a Mau, rentat i marcat amb segat de brutalina per a donar a la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita per a les dues, els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, també els vermutacos i el pinxo del dia de la Botegueta, també els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Ananda Yoga Studio Cunit, també tenim la braceria i pica de Cubelles amb el seu vermut i les seves braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, la carnisseria Jawara, també mig cru de carn picada, el pollo a la brasa al sol, també aquest pollastre a la brasa per dues persones, i com la nostra també la cova del Gorka amb aquest vermut per dues persones, al local social Castella, que ens ofereix també un sopar per dues persones, al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, la pizzeria Nanà, també pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas a Barcelona, i la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga, on al costat mateix també tenim el sopar per dues persones de la Penya Bètica de Comaruga, també la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones del local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles, i com no, doncs, també el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, el Pollo Loco, un lot de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli amb consumició mentre esperes comanda, i com no, la discoteca Low de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, no et perdis les sessions de Sound DJs quilòmetre zero, eh? També la Girada de l'Arbós, una invitació per dues persones a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, i el Racó 2, també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones, la Dinàmica Club Atletisme, també tenim aquests 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del curs, a l'Hotel Àdia també un menú per dues persones, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya Vila Nova també una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisi, és l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, sí senyor! Ai, ai, ai, i ara doncs canviem de sintonia, anem a per la que toca, del ventilador, sí senyor, els aniversaris. Vinga, doncs, anem a felicitar, atenció, San Acilino, Agardo, Alejo, Cangeliaro, Antusa, Carlota, Colmano, Donada, Elogio, esperado, Fregenando, Generosa, Generos també, Sant Jacint, Lleoca 4 també, Marcelina, Pere Lluiu, també s'hi estan, Teodosi, Teodota, Batur i Benusta. Demà dissabte també és el Sant Anuf, Arnold, Arnulf també, Santa Berta, Sant Bruno, Domingo Nicolau, també Emilià, Fintà, Gondenza, Sant Jacint, Santa Justa, Marina, Matern, Nimbrorio, Pambón, Rufilo, Rufina, Sant Simón, patrón del Tinto Verano. També Santa Simfrosa i Teodosia. Moltíssimes felicitats, eh? Com també diumenge. Diumenge és Sant Ambrosio, Sant Antonio Confessor, Arseni, Àurea, Bernoldo, Epafras, Fèlix, Santa Isabel Màrtir, Joan Baptista, Lampiros, Liberi, Lidària, Llorenç, Macedoni, Magrina, Martín, Osen, Ratici, Rufina, Tetsià, Tecla, Teodor i Teodul. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Crec que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats i, doncs, com no, us aprofitarem per donar numeret també, doncs, perquè aquesta setmana n'hem donat molt pocs de numerets, eh? Doncs, perquè ara us endinsarem amb el Megamix de la setmana, aquest espai al qual, com sempre, utilitzem, doncs, per, bé, refrescar i recuperar aquest general que ja està en desús i el que, doncs, ens fa molt bé per fer boca pel cap de setmana, perquè normalment també utilitza cançons que són marxoses, que, a més, ens porten emocions, records, sentiments, i, a més, doncs, amb aquest art de la barreja, que el que fa és posar-nos les piles per fer la prèvia del cap de setmana. Bé, donarem numereta amb el 91 a Isabel Gavaró, amb el 92 a Alicia Santa Cruz, amb el 93 a Abril Llull, amb el 94 a Lluïsa Tomar, amb el 95 a Teresa Rodríguez, amb el 96 a Paula Porto, amb el 97 a Ana Matas, 98 a Ana Moll, 99 a Bruna Blàcides, amb el 100 Lorena Ramos, amb el 101 Lourdes Ramos, amb el 102 a Sara Pascual, 103 Gina Fàbriques, 104 a Silvia Andreu i amb el 105 Nadia Farji. Com també donem numeret amb el 106 a Begoña Casas, amb el 107 Begoña Jiménez, amb el 108 Diana García, 109 Jafi Alfarji, 110 Mònica García, 111 Sílvia Calafell, 112 Estefania González, amb el 113 Isabel Carrasco, 114 Celia Ciurana, 115 Maria Moreno, amb el 116 la Cristina Navarrete, 117 Imma Cross, 118 Susana Flores, 119 Montse Trisany i amb el 120 Xenia Amat. Doncs ara sí, ens endinsem ja amb el nostre Megamix de la setmana i avui viatgem, atenció, fa 30 anys enrere i més concretament a l'any 1996, em sembla que era, sí. No, el 95. Ah, ja no ho mirem, ara ho mirem. Això sí, igualment marxem al que seria el segell de Max Music amb aquest fantàstic recuperatori d'estiu que també ens serveix, doncs, per posar-nos les piles. I com sempre, doncs, també aprofitem, també, com bé dèiem, per disfrutar per tots vosaltres. Any 94, Megatron 2, any 94, segell Max Music, el qual, doncs, també estava barrejat per Toni Peret i Josep Maria Castells. Com a productors executius, Miguel Digà i Ricardo Campoy, a la fotografia Xavier García Bou i tècnica Andreu Ugas. Un treball també discogràfic molt interessant, el que passarem a repassar amb tots vosaltres amb temes que trobareu com el de Toni Bart, de Real Thing, René Gastón, Vall de l'Armés, del Tour, també Raviers, Escòria, Paco Pil, Wilfried Another Day. DJ Roman, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Cunit amb el Music Rocks, eh? DJ Roman amb aquell temazo a pitar, que també escoltarem, i altres, entre d'altres temes com el Dub Dub, Paraje, Animal Action i molts més. Un mític recopilatori de l'any 94 que, com dèiem, doncs ens servirà també per fer la prèvia del cap de setmana i posar-nos les piles. O sigui que, sense més preàmbuls, anem a disfrutar del Megatron 2.
5: Oye, amigo, estás soñando. Megatron está empezando. Y el sonido nos atrapa.
6: ¡Es

Ascolta'ls, amics de la setmana! Aquí, a Ràdio Cunit!

0: Tron.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
1: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xàfogo a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
5: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. De extra perruita te
9: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
10: Dia i de nit.
11: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
12: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
0: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
0: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
0: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
0: De ser feliz. Please don't cry.
13: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
14: Churrería Velo.
15: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
14: Velo.
15: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com...
14: Velo.
15: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
14: Velo.
15: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
14: Velo.
16: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Laixate-me cantar. Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. Pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i un debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Como brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.

0: Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskas, que lo eliminó, y cuando Puskas volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, en registrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Quieres i arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de donar pas al Tot Natura, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què tal, com va el Tot Natura amb aquestes calors?
1: Bé, encara, com que hem triat rutes altes per aquests mesos més calorosos, doncs encara ho portem bastant bé. La setmana passada vam fer una travessa pels rasos de Peguera, pujant al cim més alt del massís al Pedró de 2.075 metres, però amb una particularitat que vam fer un recorregut, doncs, menys conegut, baixant per un torrent, pel torrent de les Collades, entre el Coll de Cateria i el Pla de la Bassella, vam trobar... vam haver de suportar els efectes de les ventades de la primavera passada, sobretot el mes de març, en què hi havia molts arbres tombats i vam anar més per les branques cap al terra. Va ser una gincama de pujar i baixar arbres, vorejar per sota, per sobre. Va ser una miqueta més pesat, però també ens en vam en sortir. Va ser una anècdota puntual i una miqueta que va fer que la sortida fos més exigent. Aquesta setmana, en principi, no tornem en zones altes del Berguedà. Si anar veníem dels rasos, ara encara pugem un graonet més i anirem a la Serra d'en Sija per fer una travessa, doncs, menys coneguda de les habituals en aquesta zona, ja que anirem des de l'aparcament del Museu dels Dinosaures de Fumanya i acabarem al Bosc de Palomera o a la Pleta de la Vila, al cantó de Saldes. És un recorregut en què farem dues opcions, una primera més assequible, que només creua la Serra d'en Sija, arribant als 2.150 del Pla d'en Sija, que és un recorregut de 8 quilòmetres i 600 metres de desnivell, mentre que després partirem el grup un cop a dalt a la carena i farem tota la carena que... per arribar fins al Cap Llitzet o la Gallina Pelada, passant per la Creu de Ferro i el Serrat d'en Sija. Per tant, recorregut atractiu, aquest darrer més llarg, de 12 quilòmetres i amb un desnivell de 900 metres pels que estiguin més acostumats, però fem dos nivells perquè així donar una miqueta més d'opcions a cadascú a poder hi venir. En principi de calor no n'hem de suportar i problemes amb l'arbrat no n'hem de trobar perquè sí que hi ha rutes boscoses, que les rutes boscoses a la part baixa, però són camins molt transitats i principals i per tant no hem de tenir problemes, doncs, amb els arbres caiguts, com ha passat pràcticament des d'aquest hivern i primavera, pràcticament en totes les rutes que ens hem trobat, però en cap d'elles res semblant al que ens vam trobar la setmana passada. Per tant, sortida aquest dissabte, de través de Sija, a les 7 del matí de Cunit, arribada a quarts de 8 del vespre, i, com sempre, doncs, amb autocar, cal portar l'esmorzar, el dinar, calçat de muntanya, i els pals poden ser també força aconsellables. Si algú està interessat, tenim places. Queden algunes places disponibles, i si algú està interessat, pot optar a elles o enviant un correu electrònic a mediambient@cunit.cat o trucant directament a centraleta de l'Ajuntament al 977-67-40-80 i demanant per Medi Ambient, i la Susana els informarà d'aquesta propera sortida on ja ens passarà el contacte per fer la inscripció.
0: Perfecte, en prenem una nota i a més també ho recomanem perquè també personalment doncs, un servidor fa com uns 25 anys que hi va estar en aquella zona. No sé si també passareu per... Bueno, jo recordo que hi havia també pobles abandonats, hi havia Moripol, Bonet, no sé si passareu per algun.
1: Sí, no, aquests estan més al cantó de Ponent, més al cantó de Lleida, diguéssim. Nosaltres, doncs, anem des de... fem la travessa de sud-est a nord-oest. Anem de Fumanya pujant des de Fígols, passem per Fígols, ens deixa l'autocar, ens deixarà a Fumanya, i llavors, doncs, nosaltres, doncs, no creuem
0: no
1: cap d'aquests pobles. No, no venen de pas, i tampoc no fem la travessa pel Serrat de la Roca de Ferrús, perquè és molt dreta i amb la calor, que tot i que és una zona boscosa, es pot fer més dur, i per tant, doncs, anem directes des de Fumanya, que és un camí, doncs, que puja relativament bé, només té dos pendents una miqueta més fortes, però amb un replà al mig molt progressiu que fa més còmode la pujada cap al Pla d'en Sija. I llavors els plans sí que en veurem el refugi de la Serra d'Ancilla,
0: sí,
1: els que fem el cim de baixada i passarem, que probablement és on dinarem, i els que facin la travessa doncs ja dinaran a la pleta de la vila, que també hi ha una cafeteria i és una zona on hi ha una zona de tirolines i un parc de lleure i amb un parell de miradors molt atractius, un sobre la Ribera Salada i l'altre sobre el magnífic Pedrafort, que amb una de les vistes més boniques que es poden veure des del Pedrafort, que és justament des d'aquí, des de la pleta de la vila o del parc de Palomera.
0: Déu-n'hi-do, eh? I tant, totalment recomanable aquesta sortida. I no sé si ens vol fer alguna prèvia per de cara
1: no,
0: més endavant.
1: No, ja no hi ha més prèvies. Bueno, perquè després d'aquesta sortida, el dia 11 ja no fem sortida, i després ja comencen les dues travesses d'estiu. La setmana d'hotels, que aquest any anirem a Irlanda del 19 al 25 d'abril, i aquest any hem pogut tornar a recuperar...
0: Perdona, del 19 al 26 d'abril?
1: No, del 19 al 26 de juliol, perdó si ho he dit malament. Del 19 al 26 de juliol, en principi totes les places ja esgotades, i amb recorreguts escollits per la zona sud-oest d'Irlanda i també per la nord i per la més de llevant, ja que ens allotjarem en dos hotels diferents i podrem pentinar la illa en dues zones més extenses. I després d'aquest any recuperem la travessa de refugis, que l'any passat per problemes d'allotjament no la vam poder fer, i aquest any tornem a recuperar-la, i per fi, tal com hem intentat durant 3 anys, aquesta vegada ho hem aconseguit, de fer una travessa, una nova travessa de Dolomites per l'Anillo Zoldano, i serà del dia 29 de juliol al 4 d'agost. 8 dies, 88 quilòmetres de recorregut, de travessa, i 6.000 metres de desnivell acumulat pujat i baixat. Per tant, recorregut exigent, amb un grup reduït de 16 persones, i que també ja compta amb totes les places exaurides. A mitjans d'aquest mes farem públic el programa de sortides d'estiu, que s'allargaran els dimecres a partir del dia 5 o 6 d'agost, i llavors doncs, la resta dels dimecres del mes farem sortida de tarda,
0: Urbana,
1: com ja és ben habitual aquí al voltant de Corina.
0: Sí, les sortides urbanes que fèiem aquí.
1: No, urbanes no, eh? No. Urbanes són les que fa turisme, que són més pel patrimoni. Aquestes, doncs, són sortides de muntanya. Anirem a l'Avenc, anem al Jaciment Iber, anirem també a fer un recorregut al voltant del Foix, i una travessa cap a Cubelles per la zona de costa. Per tant, els recorreguts més aviat clàssics, els tipis que fem de tarda, d'estiu, perquè Cunit no és només turisme de sol i platja.
0: Perfecte, doncs en prenem una bona nota. Abans d'acabar, tornem a recordar les vies de contacte per més informació, a la qual doncs la gent vulgui contactar amb vosaltres.
1: Molt bé, telèfon de Centraleta 977-6740 i preguntant per Medi Ambient, i si no, doncs a l'adreça de correu electrònic de mediambient@cunit.cat.
0: Perfecte, doncs en parlem, molt bona nota, moltíssimes gràcies, Josep Miró, que vagi tot molt bé, molt bona sortida, i si Déu vol, doncs ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent.
1: Molt bé, així ho farem, que vagi molt bé.
0: Igualment, una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí, doncs, el Tot Natura, que com sempre es arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró.

0: Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985. És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. D'altra forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Suk Mejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar. També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bòsfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bòsfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llargs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, Girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de 2 edificis, amb 11 habitatges i 4 locals, que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà 2 línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplicar la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià dos esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: De Exer Ferru y Tateca.
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Joyería Castillo.
11: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
10: Joyería Castillo.
11: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
10: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
11: ¿De qué?
10: De ser feliz. Please don't cry.
3: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
12: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jea Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprendre anglès a la ràdio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de False Friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així, doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, El llac dels cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu Mole. Talp és Mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu Bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu Turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu Tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu Cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és Fox. Repeat after me. Fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple, Ben is having dinner at home, but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa. Ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk. El Jack sempre treu el gos a passejar. I en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit ara, que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que m'ha pres

com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, take up your, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix? La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit or we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ella es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now, she is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La sisena frase, I help or I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink or I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és she always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és she always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és now I know o now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs la frase queda now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, la última frase, my sister is or my sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, my sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí Lucky Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

0: l'estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit
1: 107.0
0: FM.
2: FM.
0: FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 17 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de els controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit instal·larà una pantalla a la plaça de la Vila perquè la ciutadania pugui seguir en directe a la final del Mundial 2026, que es disputarà aquest diumenge 19 de juliol a les 9 de la nit. La selecció espanyola s'enfrontarà a l'Argentina en una cita històrica que suposarà la segona final mundialista de la seva història i en la qual tindrà l'oportunitat d'aconseguir el seu segon títol de campions del món. L'espai obrirà a partir de 8:45 de la nit per facilitar l'accés dels assistents abans de l'inici del partit. A la plaça hi haurà cadires disponibles, tot i que, davant la previsió d'una elevada assistència, es recomana que qui ho desitgi porti la seva pròpia cadira per garantir la comoditat. Durant la vetllada també hi haurà servei de food truck perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient amb l'oferta de menjar i beguda. D'altra banda, l'Associació Joves per Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitza el pròxim 29 d'agost el Xiribai, una iniciativa que uneix dues de les activitats més recordades de l'estiu, la xiringuitada i el Bye Bye Summer. La jornada començarà a 6:15 de la tarda i comptarà doncs, amb l'animació de DJ Gestadella, que recorrerà el passeig marítim amb el seu característic tractor, acompanyant els participants en una ruta pels xiringuitos del municipi. Enguany hi participen quatre establiments: Tsunami Beach Cunit, La Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Set Chiringuito. El pack d'inscripció té un preu de 15 euros, inclou 5 consumicions, una a cada xiringuito participant i una consumició extra per utilitzar a l'establiment que es prefereixi. Una pistola d'aigua per participar en les diferents activitats de la ruta. Durant el recorregut, els participants podran gaudir d'un ambient festiu i refrescar-se amb les pistoles d'aigua, convertint el passeig marítim en una gran festa per acomiadar l'estiu. Els 300 packs disponibles es posaran a la venda a partir del 3 d'agost de l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. L'organització també ha avançat que la jornada inclourà més sorpreses i que els participants hauran de seguir una temàtica de vestuari que es donarà a conèixer pròximament a través de les xarxes socials de l'Associació Joves per Cunit. Des de l'Ajuntament de Cunit es dona suport a aquesta iniciativa que fomenta la dinamització del municipi, la participació juvenil i l'activitat dels establiments del passeig marítim durant els darrers dies de la temporada d'estiu. I el trenet turístic de Cunit torna aquest estiu. Des de l'Ajuntament de Cunit anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei estarà operatiu diàriament del 20 de juliol al 23 d'agost per tal de facilitar l'accés a tothom, oferint, doncs, 3 sortides cada vespre, concretament a les 7 del vespre, a les 8 i a les 9 de la nit. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I Cunit ha acomiadat una nova edició de la Festa Major amb una gran participació ciutadana, un ambient immillorable i unes jornades plenes de cultura popular, tradició i festa als carrers del municipi. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes les entitats, voluntaris, serveis municipals, cossos de seguretat i especialment a tots els veïns i veïnes que han fet possible aquesta Festa Major, el qual hagi estat un any més tot un èxit. La gran novetat d'enguany ha estat el naixement de la iniciativa Mullats i Cremats, que ha omplert els carrers de color blau i taronja i ha despertat una gran implicació ciutadana. Durant tota la Festa Major, els dos equips han protagonitzat diverses activitats i reptes en un ambient de sana rivalitat, demostrant que la unió, la convivència i les ganes de passar-ho bé són l'autèntic esperit de la festa. Finalment, els Mullats s'han proclamat vencedors d'aquesta primera edició, tot i això, el qual el veritable triomf ha estat la participació de centenars de persones que han fet aquesta nova tradició, doncs perquè al cap i a la fi el més important no és qui guanya, sinó compartir la Festa Major per poble, per fer poble i gaudir-la plegats. La regidora de Cultura, Montse Càmera, ha destacat que aquesta festa major ens ha demostrat una vegada més la força de les nostres entitats i de la nostra gent. L'èxit de Mullats i Cremats confirma que quan treballem junts som capaços de crear noves tradicions que uneixen el poble i fan créixer la nostra festa major. Gràcies, doncs, a totes les persones que ho han fet possible. Per la seva banda, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha afirmat que Cunit ha tornat a demostrar que sap viure la festa major com ningú. Estem molt orgullosos de la implicació de la ciutadania, de les entitats i de totes les persones que han treballat perquè aquests dies hagin estat inoblidables. Aquesta primera edició de Mullats i Cremats ha arribat per quedar-se i és un exemple més de la capacitat que té Cunit per innovar sense perdre les seves arrels. L'Ajuntament també vol felicitar a totes les entitats del poble participants per la seva dedicació i esforç, així com totes les persones que han contribuït a mantenir viu l'esperit festiu durant aquests dies. També, doncs, a la web de l'Ajuntament podreu veure les imatges oficials de la Festa Major de Cunit 2026, on també podreu gaudir del vídeo resum llarg de la Festa Major o també el vídeo resum curt de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026. I recordem que tenim un tall de trànsit al carrer Les Sorres amb motiu de les obres d'asfaltatge del carril bici, el qual es produirà un tall de trànsit de 8 del matí a 1 del migdia. Avui divendres, a la zona per damunt de la via del tren. També recordem el dilluns dia 20 a la zona de la platja. Disculpeu, doncs, les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. I l'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una concentració de protesta el pròxim dijous, dia 30 de juliol, contra l'acumulació de residus a la via pública i la proliferació de plagues que afirmen que estan patint. Des de l'entitat apunten a un comunicat que l'actual model de gestió de residus que es va implementar el 2024 no funciona i que no té els recursos necessaris per garantir-ne el bon funcionament. Això està provocant molta brutícia a la via pública i la proliferació de rates i paneroles. Per aquest motiu exigeixen al govern local que impulsi un servei de neteja i recollida de residus eficaç i adaptat a les necessitats reals del municipi, així com actuacions immediates per combatre la proliferació de plagues. La concentració es farà a 6:15 de la tarda davant de l'Ajuntament, coincidint amb el ple municipal. I 6 comarques de Tarragona estan en perill en extrem per incendi. El nivell 4 del Pla Alfa, que tanca els accessos al Montsant i al Montmell Marmellà, el que proveeix a l'ús de maquinària agrícola i posa en alerta màxima a desenes de pobles amb agents rurals, els quals tanquen aquest accés a Montmell Marmellà, el que aquest passat dijous, el dia d'ahir, vaja, la nostra província es va enfrontar amb un dia molt delicat als boscos i que desenes dels nostres pobles han entrat en el nivell 4 del Pla Alfa, el que significa que el risc d'incendi forestal és extrem. Aquesta alerta màxima per al dia 16 de juliol entra en vigor a les 12 de la nit i ha sigut extreta de la llista oficial publicada per la Generalitat de Catalunya. A nivell autonòmic, la situació és igualment delicada, com un total de 107 municipis repartits en 17 comarques, el que se situen en el nivell 3, corresponent a un risc molt alt. En l'àmbit de la nostra demarcació territorial, les autoritats insten a extremar les precaucions i que les comarques afectades per aquesta alerta roja són l'Alt Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà, com també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Aquesta relació territorial es detalla de forma explícita en el llistat de mesures del Pla Alfa del Govern. Entre els municipis de la província afectats per aquesta situació de risc extrem s'inclou localitats com Aiguamúrcia, l'Espluga de Francolí, Cornudella de Montsant, Flix i la Pobla de Massaluca. Els noms exactes i la relació completa de les poblacions sota aquesta alerta ha estat extreta del llistat oficial actualitzat que ha publicat el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'actuació del nivell 4 comporta, doncs, la imposició de normatives molt estrictes per prevenir qualsevol tipus d'accident, quedant totalment prohibides activitats com la caça, l'ús de maquinària agrícola, diverses activitats d'oci en la naturalesa i les obres en la xarxa viària interurbana. Aquestes restriccions preventives, el qual objecte és evitar guspires o factors de risc humà, així mateix per salvaguardar la integritat física de la ciutadania i evitar atrapaments en casos de declarar-se un foc, on els agents rurals han procedit al tancament dels accessos a diversos massissos i espais naturals. A la província de Tarragona, la restricció d'accés afecta de ple al Parc Natural de Montsant i a l'espai del Montmell Marmellà. Com contrapartida a aquesta situació d'emergència, la finalització de la tercera onada de calor de l'estiu ha propiciat una lleu millora a les condicions meteorològiques generals. Gràcies doncs, a aquest canvi en el temps, les autoritats han autoritzat la reobertura d'espais naturals més al nord que permetin doncs, i que permaneixien restringits, concretament la muntanya de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant aquesta situació crítica és important extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions vigents per garantir la seguretat ciutadana i la protecció de l'entorn natural. I tenim bons resultats a la prova pilot impulsada per controlar la canya americana amb rucs al Baix Penedès. La prova pilot impulsada pel GPEC EDC amb el suport de la Fundació PINAE per controlar la canya americana mitjançant rucs ha donat molt bons resultats. Segons apunten els seus impulsors, el projecte ha demostrat que la pastura dirigida pot ser una alternativa sostenible i efectiva als mètodes tradicionals que s'usen per mirar d'eliminar una de les plantes invasores més problemàtiques de l'ecosistema fluvial mediterrani. Durant els últims mesos, un ramat de rucs ha pasturat en tres parcel·les experimentals del que seria la nostra comarca. A més, també ens recorda que l'objectiu era analitzar com influeixen factors com la densitat de canya o el tipus de terreny en el comportament dels animals i en la seva capacitat per controlar la vegetació, expliquen doncs, des del GPEC. Un cop finalitzada aquesta primera prova, des de l'entitat ecologista conclouen que els resultats són clars. Els animals contribueixen a mantenir sota control la canya americana i ho fan tallant les tiges per alimentar-se de les parts més tendres i, en alguns casos, removent parcialment les arrels superficials, fet que endebilita el creixement. Això genera petites clarianes que faciliten la recuperació del bosc de ribera i afavoreixen la presència d'espècies autòctones com el saúc, l'esbarzer o la vinca. Alguns dels rucs han estat equipats amb dispositius GPS que han permès registrar els seus moviments i patrons d'utilització de l'espai, una informació que ha ajudat a determinar quines zones són més utilitzades, on la intensitat de pastura i la relació entre el comportament dels animals i el control de la vegetació doncs, són paral·lelament amb el projecte al qual han comptat doncs, amb un seguiment veterinari continuat per garantir el benestar dels animals, confirmant que no s'ha detectat cap còlic ni cap alteració intestinal associada al consum de canya en els rucs. Aquesta primera fase pot ser el punt de partida de una segona fase amb un enfocament més científic. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai Garcia, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició hi és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, i així doncs també com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I 24 joves recuperaran aquest estiu els camins de pedra seca de Cunit. El camp de treball impulsat per la Fundació Escolta Josep Carol permetrà restaurar marges i camins tradicionals durant 15 dies. Un total de 24 joves d'entre 14 i 17 anys participaran en aquest estiu a Cunit Camp, reconstruint patrimoni pedra a pedra, un camp de treball que combina voluntariat juvenil i conservació del patrimoni cultural. La iniciativa impulsada per la Fundació Escolta Josep Carol es desenvoluparà durant 15 dies al nostre municipi. L'objectiu principal del projecte és recuperar marges i camins de pedra seca per contribuir a la preservació d'un patrimoni estretament vinculat al paisatge, la història i la identitat de Cunit. La pedra seca és una tècnica constructiva tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense utilitzar argamassa. Un coneixement transmès de generació en generació en els darrers anys, el que ha experimentat una notable revalorització del seu valor històric, paisatgístic i ambiental. Les actuacions es concentraran principalment al bosc de Cal Ros, un espai natural protegit on els participants duran a terme tasques de neteja, manteniment i restauració de marges i camins. Cunit conserva una dotzena de barraques de pedra seca catalogades, un patrimoni que el municipi continua posant en valor amb iniciatives com aquest camp de treball. La Fundació Escolta Josep Carol organitza anualment camps de treball arreu de Catalunya amb l'objectiu d'oferir als joves experiències de servei comunitari, fomentant doncs el compromís social i apropar-los al coneixement del territori. L'entitat sense ànim de lucre va ser creada l'any 1997 per Escoltes Catalans per impulsar projectes socioeducatius adreçats a infants, adolescents i joves.

0: I el Consell Comarcal del Baix Penedès ha informat que l'àrea única de taxi ja ha entrat en funcionament després de que tots els municipis, tret del Vendrell, s'hagin adherit al projecte. Des de l'ens supramunicipal expliquen que aquest nou model de gestió permetrà un servei de transport més eficient, coordinat i accessible a la ciutadania, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat limitada de taxis. El nou sistema vol primar la proximitat, prioritzant l'atenció amb els taxistes del municipi des d'on es demani el servei. En cas que aquesta atenció no sigui possible, el sistema deliberarà la petició a un altre taxi de comarca. Precisament aquest era un dels punts més conflictius amb els taxistes del Vendrell. Quan es va anunciar el projecte, des de Radio Taxi i Elite Taxi van denunciar que aquesta àrea beneficia a uns pocs taxistes en detriment dels professionals que compleixen la llei i atenen diàriament els seus municipis. Per això van mostrar la seva oposició majoritàriament al projecte. En aquell moment, l'Ajuntament del Vendrell ja va condicionar el seu suport a l'àrea única a l'aval majoritari del sector. Preguntat per l'absència del Vendrell en la primera fase de la posada en funcionament de l'àrea única, l'alcalde, Kenneth Martínez, ha reiterat que no han rebut cap petició dels taxistes per tirar endavant aquesta mesura. D'altra banda, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, també va avisar el passat novembre que l'àrea podria tirar endavant sense el concurs del Vendrell, una cosa que al final s'ha complert. Per accedir al nou servei, s'ha impulsat una aplicació mòbil específica i també uns números de WhatsApp, com són el 608 48 30 02, 608 48 3002, des d'on només caldrà indicar el lloc de recollida i la destinació. Els diferents municipis també disposaran de codis QR informatius que permetran accedir de manera immediata als canals de reserva. I Paneque destaca una inversió de 65,7 milions al Penedès per reforçar infraestructures d'habitatge i també del cicle de l'aigua. Els pressupostos del Departament de Territori per al 2026 inclouen actuacions destacades com la connexió de la dessalinitzadora del Foix, habitatge públic a Sant Pere de Ribes i Vilanova i el drenatge del port vilanoví. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts les inversions previstes pel seu departament a la nostra vegueria dins dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que sumen 65,6 milions d'euros. Segons ha remarcat, aquesta xifra representa una aposta pel valor estratègic del Penedès, tant pel seu pes industrial i agrícola com per la seva situació com a eix de connexió entre l'àrea metropolitana, Tarragona i la Catalunya central. Les principals partides es concentren en infraestructures ferroviàries, 16,2 milions d'euros, carreteres, 10 milions, projectes vinculats al cicle de l'aigua, 13 milions, i polítiques d'habitatge, 9,2 milions, com també i ports i transport marítim amb 1,8 milions. El clima empresarial del Garraf i el Penedès millora i recupera els nivells més alts de l'últim any, on la percepció de les empreses del Garraf i del Penedès sobre la situació dels seus negocis ha millorat durant el segon trimestre d'aquest 2026. I així ho ha reflectit el darrer pànel de clima empresarial de la Federació Empresarial de Gran Penedès, que mostra una recuperació de la confiança després de diversos trimestres de descens i consolida un escenari d'estabilitat de cara als pròxims mesos. Les empreses participants valoren la situació actual dels seus negocis amb una nota mitjana de 7,5 sobre 10, superior al 7,29 registrat al trimestre anterior i també per sobre del 7,4 del mateix període de l'any passat. Es tracta de la millor puntuació des del tercer trimestre del 2025. L'estudi destaca més de la meitat de les empreses enquestades amb un 51%, atorgant una puntuació de 8 al seu negoci i que cap empresa el valora per sota del 6, fet que evidencia un clima empresarial positiu i compartit per tots els sectors. I l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més del 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la seva visita. L'enoturisme s'ha convertit en un molt més que una eina de promoció per als cellers catalans. Segons l'estudi Enodata de la venda directa en enoturisme 2026, impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi a l'Incavi i elaborat per la revista Enoturista, les visites als cellers s'han consolidat com un canal de venda directa cada vegada més rellevant pel sector. L'informe elaborat a partir de les respostes de 127 cellers catalans, que representen més del 25% dels establiments visitables del país, constata que el 57% dels cellers assegura que la venda directa als visitants ja representa més del 10% del total de les seves vendes de vi. El director general de l'Incavi, Joan Gené, destaca que les dades mostren que la visita al celler té un impacte comercial clar i subratlla que l'enoturisme s'ha convertit en una eina econòmica que va molt més enllà del simple tast de vins. Una de les dades més significatives de l'estudi és que el 78% dels cellers afirma que més de la meitat dels seus visitants compra vi després de l'experiència enoturística. En gairebé la meitat dels casos, un 46%, on aquesta proporció supera fins i tot el 75%. El tas acaba sovint amb la compra de vi. I el visitant de proximitat també és un actiu estratègic, com també la venda directa, el que continua creixent. El gran repte és fidelitzar els visitants. L'enodata de la venda directa en enoturisme és la primera base de dades específica sobre aquesta activitat a Catalunya i ofereix una radiografia del paper que l'enoturisme té avui a la comercialització del vi, així com de les oportunitats més de creixement d'un sector que continua guanyant pes dins de l'economia vitivinícola catalana. D'altra banda, la denominació d'origen Penedès impulsa un nou reglament per separar la gestió dels vins tranquils i els escumosos. La reforma també garantirà la paritat entre viticultors i cellers en tots els òrgans de govern, adaptant la denominació d'origen als nous reptes del mercat. Adaptant-nos també a dos mercats diferents. La denominació d'origen Penedès considera que aquesta nova estructura respon a la realitat dels mercats actuals, on els vins tranquils i els escumosos requereixen estratègies diferenciades de comunicació i comercialització. Aquesta diferenciació també es traduirà en una gestió específica dels recursos destinats a la promoció i la comunicació de cada categoria. La comissió continuarà treballant durant aquest mes de juliol en l'elaboració d'un primer esborrany del reglament que posteriorment serà debatut pels seus membres abans de continuar amb la seva tramitació. Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació, doncs, va arrencar el passat 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda i continuarà avui divendres 17 de juliol amb el tributo a les Mujeres i també finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Recordeu, doncs, que totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. La programació tindrà lloc a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. I tornem a tenir una altra sortida patrimonial, en aquest cas de l'Avenc de Sant Antoni. El punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente davant del McDonald's a 6:45 del vespre, demà dissabte 18 de juliol. Visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, amb reserva prèvia, trucant al 977 67 47 77, 977 67 4777 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I el proper dijous, dia 23 de juliol, a 10:45 del matí, la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari web que trobareu, al que podreu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que per Sant Jaume, el dia 25 de juliol, tindrem una altra sortida patrimonial amb noms i renoms a la plaça de la Vila a 6:45 del vespre. També reserva prèvia al 977 67 47 77 977 67 47 77 o bé també enviant un mail a turisme@cunit.cat, turisme@cunit.cat. I ahir, doncs, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji es va realitzar el sorteig d'aquest fantàstic creuer a dins de la campanya Compra a Cunit té premi amb les teves compres i els rasques, el que podria ser, doncs, el guanyador d'aquest fantàstic creuer per dues persones, el qual, doncs, es va sortejar ahir en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji a les 9 de la nit, aquí en directe, a través dels micròfons de Ràdio Cunit. al qual, doncs, l'afortunada va ser Trinidad, la que és la propietària del bar Al Rodaví, a la que se'n van dur aquest fantàstic creuer per dues persones. Una iniciativa de la FEC Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, també amb Ràdio Cunit, també Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit. Moltíssimes felicitats. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on el president del mateix Consell Comarcal, Ramon Ferrer, continua la ronda de reunions de treball amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per conèixer les necessitats de cada municipi i reforçar la col·laboració entre les administracions. Ahir es va reunir, doncs, amb l'alcalde de Montvell, José María Roldán, durant la trobada a la qual es va posar especial èmfasi en la prevenció d'incendis i la gestió forestal, un tema especialment rellevant aquests dies, analitzant també el paper que pot tenir el Consell Comarcal en aquest àmbit. També es va abordar els dèficits urbanístics que afecten les urbanitzacions del municipi i possibles vies per donar-hi resposta, la millora del transport públic per oferir un millor servei a la ciutadania i la implementació dels contenidors intel·ligents en el marc del nou model de recollida selectiva. Posteriorment, el president es va reunir amb l'alcalde de Masllorenç, Joan Obrador, la reunió a la qual va servir per tractar qüestions relacionades amb la gestió forestal, la dinamització econòmica del municipi, la gestió dels equipaments municipals i el sistema de recollida de residus. Aquestes reunions formen part dels compromisos del Consell Comarcal de mantenir un contacte permanent amb els municipis per conèixer de prop les seves necessitats i continuar treballant conjuntament per impulsar projectes i millorar els serveis al conjunt del Baix Penedès. També en els passats dies, Llorenç del Penedès va acollir aquesta nova sessió del Consell d'Alcaldies del Baix Penedès, on els alcaldes i alcaldesses de la comarca es van reunir per abordar diversos temes d'interès comarcal, entre els quals destacava la presentació de Localret, així com diferents qüestions relacionades amb la seguretat al territori. Aquest espai de treball i coordinació permet que el compartir inquietuds, posar en comú projectes i continuar impulsant iniciatives que contribueixin a millorar els serveis i la qualitat de vida als municipis del Baix Penedès. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també posa en marxa el programa MAIS per ajudar persones en situació de vulnerabilitat a accedir al mercat laboral. Aquest programa, subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de 30 persones de la comarca mitjançant itineraris personalitzats d'orientació, informació i acompanyament. El programa ofereix orientació laboral individualitzada, millora de competències personals i professionals, acompanyament en la cerca de feina i prospecció d'empreses i seguiment de la inserció laboral. El programa es desenvoluparà de l'1 de juliol al 30 d'abril de l'any vinent i és un programa gratuït. Més informació a mais1@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, però ara sí, a continuació, us deixarem amb la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. Del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra company Josep Miró pel que fa al dia d'avui serà de dia radiant, amb sol i cel clar durant tot el dia i amb unes temperatures que seguiran més o menys amb la tendència a la que teníem, tot i que començarien a baixar una miqueta. Hem passat aquesta una altra onada de calor, a la qual sembla ser que ara, doncs, ens refrescarem una miqueta, baixaran una mica les temperatures i podria ser que vinguessin alguna que altra precipitació de cara al cap de setmana. Avui tindrem uns 27 graus, amb una humitat d'un 81% i amb un vent que bufarà a velocitat de 8 km hora. A la mar i tindrem marejol. Per de cara, doncs, el dissabte i el diumenge, cel que pot estar més ennuvolat i, com dèiem, doncs, podria haver algun altre petit de lleuger descens de temperatures que, sobretot, s'accentuarien ja a principis de la setmana vinent. Pel que fa a la mar, també, Marajol podria, doncs, anar cap a Maró durant el cap de setmana. I fins aquí el temps.
1: A cada estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
2: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
4: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
6: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
7: El que fa és permetre traçabilitat de vides que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
4: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
6: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
4: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
6: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
4: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
6: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic Ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
4: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
4: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
10: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
5: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
10: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
5: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
10: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
4: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
12: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una de certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
11: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
12: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
11: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
4: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
13: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
14: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
15: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
13: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
6: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
4: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
17: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
16: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
4: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
19: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
18: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
4: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
20: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
21: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
22: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
20: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
4: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
6: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
4: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
0: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
1: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
0: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
4: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Vídeo Escó Televisió, Roser Jordà.
2: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
2: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no

0: de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
1: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
0: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
2: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinocerons sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
3: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
4: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
3: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
2: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom d'aquest músic vallenc, i també per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
6: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
5: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però en la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
7: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
2: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
8: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el Sant Boià, Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
9: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
8: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
2: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
10: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel, i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un

0: escenari únic sota les estrelles.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
2: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
3: Bon dia, Marta. L'alemany ja és de Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
4: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
3: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
5: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
3: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del base uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
6: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz. Con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
3: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol, el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup P de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: és que...
1: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
3: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
6: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
7: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
3: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
6: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
3: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
6: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
3: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Moià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
6: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
3: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam.
3: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet, molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
0: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
5: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
0: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
5: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
0: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
3: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
11: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
10: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
11: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
10: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
3: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular. el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
13: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
14: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
12: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
3: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
6: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
3: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
16: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
15: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
3: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
17: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
18: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
17: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
3: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
19: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
20: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim un uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
21: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
19: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
2: Notícies en xarxa.
3: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
6: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ingestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
3: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
22: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
23: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
22: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
3: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
24: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
25: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
24: Des d'Escó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Escó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
3: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
6: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
3: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
6: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
3: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
0: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
1: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
0: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
4: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
3: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
7: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua, per al públic més majoritari.
5: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 New York de Gerhard a l'Auditori. Però en la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
3: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia a l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
8: El llegat de Jaume I al conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país, i ja reclamar la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
9: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
8: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
3: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
6: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
3: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
10: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
11: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
10: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folk no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club en roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
12: Ramon Folk posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
10: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
3: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podré ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
2: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
8: Alice. ¿Qué ocurre?
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
9: Salud
10: por vuestra familia perfecta.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únic.

I màgics, visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local.
5: Así,
2: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Montiñas Veñe, Montiñas Veñe, Montiñas Veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a
3: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Salta y Viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: De Exer Ferrui.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon diñas veñe, bon diñas veñe,
1: bon diñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
4: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
4: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Taking a pretty big.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2,

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito!